that's what you got.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
1: porque vamos a aparentar. Si no tuviera... La teva companyia diària.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: gaire temps ençà ha invadit la nostra vida la intel·ligència artificial i déu-n'hi-do el que ens pot arribar a fer amb ella. Fins i tot comença a generar preocupació per segons per què i per qui.
1: Benvinguts a Sons a Cau d'Orella, on l'Havanera i el Cant de Taverna en són els protagonistes. Dirigeix i presenta Joan Brugués.
0: Hola, què tal? Com estan? IA són les sigles d'intel·ligència artificial, un munt de pàgines web i aplicacions que, entre d'altres coses, et pots clonar a tu mateix, crear imatges només dient el que vols, passar text a veu i fins i tot el famós xat GPT que en un moment donat et pot solucionar la vida, dit exageradament. Li dius el que vols, que escrigui i ell ho fa. I què té a veure tot això amb aquest gènere musical? Doncs que amb una d'aquestes webs d'intel·ligència artificial he trobat que si poses el títol d'una cançó et dona l'explicació de la mateixa, no de tots els temes que hi formen part, però sí que d'una representació, sobretot d'aquelles que també interpreten grups o cantants que no són del gènere. He fet una selecció de cançons explicades amb intel·ligència artificial. A veure què els hi sembla.
1: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
0: I començarem amb la cançó Lola la tavernera, que explica la història de Lola, una tavernera que captiva l'atenció d'un jove mariner que busca refugi de la nit de tempesta. La lletra representa la Lola com un personatge vibrant que balla i coqueteja amb els seus admiradors mentre canten cançons junts. Lola es presenta com una dona segura i seductora, que sap com entretenir els seus convidats. Es descriu com movent els malucs, balancejant els pits i rient de manera coqueta. La seva acció suggereix una alegria i un encant que atrauen els que l'envolten. La lletra també destaca el paper de Lola com a seductora mentre espera que cada nit vingui el seu pretendent a la taverna. En definitiva, Lola la tavernera retrata Lola com una dona carismàtica i captivadora que utilitza el seu encant i seducció per entretenir els seus mecenes. La cançó recull l'atmosfera de la taverna, l'encant de la Lola i les emocions intenses que sorgeix entre ella i els seus admiradors. I després d'aquesta explicació, anem a escoltar Lola la tavernera per les cubano-catalanes de Habana-me.

Hem escoltat Lola la Tavernera per al grup Apaname i ens en anem amb un altre. Els diré abans que les cançons que poses surten interpretades per diversos cantants o grups i no totes les explicacions són igual. Jo he escollit la que més s'assemblava a la cançó perquè hi ha altres que sí que és la mateixa cançó però ho expliquen d'una manera que personalment a mi no m'acabava de convèncer. Vinga, ens anem amb la següent. La cançó La Paloma porta una barreja d'enyorança i romàntica nostàlgia. La lletra explica la història d'un protagonista que marxa de l'Havana deixant enrere a tothom menys a la seva estimada doncella Gaucho que el segueix. La cançó expressa el desig de retrobar-se amb aquesta persona i que es reconegui el seu amor. En el primer vers, el protagonista recorda haver marxat de l'Havana amb discreció, però destaca la presència de la seva donzella Gaucho, que els estima profundament. Això demostra la important connexió entre el protagonista i el seu amant. El pont afegeix una capa simbòlica a la cançó, comparant el colom gentil representat per la frase castellana La Paloma amb l'amor. Suggereix que si l'estimat veu un colom fora de la seva finestra, hauria de tractar-lo amb cura i acollir-lo amb amor. Això es pot interpretar com una instància per l'estimada a estimar i abraçar l'amor i la presència del protagonista. El segon vers enfatitza encara més la súplica del protagonista perquè la seva estimada correspongui als seus sentiments. Expressen el seu profund desig que el seu amant digui que els estima i que renuncia al seu amor diví. En general, La Paloma és una súplica sincera d'amor alimentada per la nostàlgia i el desig d'una connexió profunda amb una parella estimada. La cançó evoca un sentiment d'anhel i devoció romàntica. I escoltarem La Paloma per al grup Rems.

acabem d'escoltar l'explicació i la cançó La Paloma, La Vanera, més ben dit La Paloma, pel grup Rems. Anem a la següent. La Vanera, de Tomeu Penya, ens explica que a partir de la lletra aportada explora les complexitats i el caràcter impredictible de l'amor. La lletra suggereix que l'amor no es pot domar ni controlar. Es nega a adherir-se a les normes o expectatives que li imposen. La cançó també esmenta la idea de l'amor com a fill de bohèmia, cosa que podria suggerir que l'amor és d'esperit lliure i poc convencional. No està subjecte a normes, restriccions socials. L'amor no ha conegut mai cap llei, la qual cosa implica que no es pot governar ni restringir. La lletra al·ludeix, a més, a la naturalesa contrastada de l'amor. Una persona parla bé de l'amor mentre que l'altra calla. Això podria simbolitzar les diferents experiències i perspectives que les persones tenen amb l'amor. Destaca que l'amor pot ser alhora bonic i desafiant, depenent de les trobades personals. En conclusió, Habanera s'endinsa en la naturalesa enigmàtica de l'amor, retratant-lo com una força que no es pot definir ni controlar fàcilment. Subratlla la necessitat de ser prudent i conscient quan es troba l'amor, ja que la seva naturalesa impredecible pot inspirar i potencialment perjudicar. Després de l'explicació, escoltem Habanera, de Tomeu Penya.

A manera de Tomeu Penya, el tema que acabem d'escoltar, i el següent ens parla de Maria la Portuguesa, que explica la història d'una dona anomenada Maria, coneguda per la seva alegria i pena. La cançó descriu les nits de lluna i clavell des de Ayamonte fins a Villarreal, on Maria canta una cançó que va i ve al riu acompanyada de sospirs. Les emocions de Maria estan relacionades amb el seu amor per un home andalús. S'entén que es van conèixer en una nit de viver i calor, entre palmeres i fandangos. La seva connexió va créixer i va impactar profundament en el cor de Maria. Es van perdre a les platges d'Isla, on les onades simbolitzen la seva connexió apassionada. Es van besar i la Maria es va lliurar a ell. El cor de la cançó reflecteix la identitat de Maria com a dona portuguesa i el seu amor pel gènere de la música fado. Esmenta com la seva veu porta una certa tristesa i pregunta per què té els ulls tancats. La lletra suggereix que el cant i la pena de Maria provenen d'un amor tràgic. La tradició del fado és coneguda per expressar emocions profundes, sovint relacionades amb enyorança, amb pèrdua i amb melancolia. És significatiu el vers sobre el te quiero d'un mariner. Es diu que la causa del patiment de Maria s'insinua que l'amant de Maria, coneguda com a Langostino, està involucrat en contraband, cosa que afegeix un aire de misteri i perill a la seva relació. El tret a l'ombra del riu representa un esdeveniment tràgic resultant de la seva relació. En definitiva, Maria la Portuguesa destaca les profundes emocions de Maria i el dolor que porta dins. La cançó serveix d'element, neix del seu patiment i de les desafortunades circumstàncies del seu amor. I ara ens toca escoltar Maria la Portuguesa, que ens la porta al son de...

acabem d'escoltar Maria la Portuguesa per Son de l'Havana i continuem amb Vestida de nit, que celebra el poder i la bellesa de la natura, alhora que explora temes de nostàlgia i anhel d'un passat romantitzat. La lletra descriu de manera vívida diferents elements del món natural. Pinta una imatge d'un paisatge serè i encantador. El primer vers descriu pintant notes musicals en colors d'una havanera, un estil musical originari de Cuba. Les imatges d'aigua blava, l'escuma blanca, l'aire dolç, gavines grises, imatges daurades, capturen els diferents estats d'ànim i sensacions de la nit, representant una atmosfera onírica i màgica. Mentre continua la cançó, el protagonista mira el paisatge i busca paraules que puguin omplir els versos sense angoixa ni preocupació. Els pins abraçadors i el silenci que aporten emfatitzen la tranquil·litat i la quietud de l'entorn. Hi ha un desig de formar part de l'entorn natural i gaudir dels records nostàlgics d'un món passat ple d'enyors, amors, calma i les olors de la llum, de la lluna, el foc i el rom. La lletra també expressa el desig d'escalar l'onada més alta i adornar els records amb palmeres repartint canyelles per totes les cales i creant un bressol de petxines marineres. Aquesta imatge simbolitza l'anhel d'un lloc idíl·lic on el passat i la natura s'entrellacen i proporcionen comoditat i consol. En conjunt, Vestida de nit és una cançó que celebra la bellesa de la natura, evoca nostàlgia d'un passat romàntic i destaca el poder de la imaginació per crear i captar emocions i records. I escoltarem el Vestida de nit per l'Empordanet.

Acabem d'escoltar el Vestida de nit i anem a un altre tema, a 20 anys, una cançó de nostàlgia que explora el dolor i la realització d'una història d'amor acabada. La lletra transmet un sentiment d'amor no correspost i un anhel per una relació passada que s'ha esvaït. La cançó comença amb el narrador qüestionant la importància del seu amor per algú que ja no correspon als seus sentiments. Tot i seguir estimant la persona, reconeix que és inútil aferrar-se a un amor que ja ha passat. El narrador va ser una vegada la il·lusió estimada de la vida del seu amant, però ara només representa el passat i no es poden satisfer en aquest paper. La lletra també transmet una sensació d'anhel i un desig que les coses tornin a ser com eren fa 20 anys. El narrador expressa el sentiment que si només poguessin ser estimats de la mateixa manera que fa 2 dècades, la seva felicitat seria completa. Això mostra l'esperança i la tristesa associades a l'anhel d'un amor que s'ha esvaït des de llavors. La cançó conclou amb una reflexió agredolça sobre el dolor de veure com es pot escapar un amor. Descriu una sensació com si un tros de l'ànima estigués trencant-se sense pietat. 20 anys captura la complexitat de les emocions que venen amb l'amor no correspost i l'anhel d'un romanç passat. Reflexiona sobre la inevitabilitat del canvi i les dificultats d'acceptar el pas del temps. I serà el grup Cubacán qui ens interpretarà 20 anys.

acabem d'escoltar Cubacán amb 20 anys, amb aquesta explicació que ens fa la intel·ligència artificial d'aquests temes de l'Havanera i el Cant de Taverna. El següent és la cançó Plora Guitarra, que expressa el dolor emocional i anhel de l'amor perdut. La lletra transmet la idea que fins i tot una guitarra pot plorar, destacant la profunditat de la tristesa que s'està vivint. La primera estrofa suggereix que la cançó és un lament recordant a l'oient que fins i tot les coses boniques com les roses tenen espines. També reconeix els somnis que poden trencar-se de manera inesperada. Això estableix el to per la resta de la cançó que explora la sensació de desamor. La segona estrofa reflexiona sobre els records d'un amor passat, fent referència a les cartes i versos que abans es van intercanviar. Aquestes expressions sinceres d'amor van deixar un impacte durador en el cor. Implica que el cantant encara té el pes emocional d'aquesta relació perduda. En conjunt, Plora Guitarra captura la bellesa melancoliosa de l'amor perdut i el poder de la música per expressar i curar ferides emocionals profundes. Anem a escoltar Plora Guitarra, cantada per els pescadors de l'Escala.

acabem d'escoltar, interpretada per els Pescadors de l'Escala, el Plora Guitarra. La següent és el Jo te diré, que gira al voltant del tema de l'enyorança i la falta d'algú profundament. La lletra expressa el desig de l'orador d'explicar per què la seva cançó crida constantment a les persones a qui s'adreça. La repetició de les frases «me falta tu risa», «me faltan tus besos», «me falta tu despertar» subratlla l'enyorança intensa, el buit que sent al parlar en absència del seu ésser estimat. La lletra també transmet una sensació d'urgència i pot perdre la persona. La frase «cada vez que el viento pasa se lleva una flor» reflecteix la por del parlar que el seu amor es perdi o no torni més. Expressa la seva preocupació perquè les persones els abandoni suplicant «no me abandones nunca al anochecer» i destaca la vulnerabilitat que sent durant la nit quan la lluna surt tard i hi ha possibilitat de perdre's. En general, jo te diré que captura les emocions d'un anhel, la falta i l'anhel de la presència d'un ésser estimat. La lletra expressa el desig profund que la persona es mantingui a prop i no en distàncies, ja que la sang del parlant no para de bombejar i la seva vida continua exigint la presència de l'ésser estimat. I seran els cremats que ens interpretaran el Jo te diré.

Hem escoltat Els Cremats cantant aquest Jo te diré. Anem amb La Gavina, una cançó amb lletra de Frederic Sirés. La cançó representa una gavina volant per sobre el mar, portada pel vent fins que arriba una platja assolellada i plena de dolços records. La lletra descriu l'anhel d'un ésser estimat, concretament una noia de la qual el narrador està profundament enamorat. La gavina serveix de metàfora del desig del narrador de poder travessar el mar i unir-se a la noia a la platja dels records estimats. L'esment de la noia porta un sentiment agredolç, destacant la sensació d'enyorança i melanconia que experimenta el narrador mentre es pensa en ella. El tema retrata una connexió profunda i una presència constant de la noia en els pensaments del narrador. La lletra expressa una súplica perquè la gavina lliuri el missatge a la noia, fent-li saber sobre la seva dolça melanconia del narrador i els continus pensaments sobre ella. El desig de salvar la distància i retrobar-se és evocat per la capacitat de la gavina per volar i arribar a la platja estimada. La gavina capta les emocions de l'enyorança, la nostàlgia i la devoció. Retrata l'anhel d'estar amb algú, de reviure records preciosos i d'expressar un afecte profund. I escoltarem La Gavina, interpretada per el grup Orells de Mar.

acabem d'escoltar La Gavina per al grup Orells de Mar. I anem a l'explicació de Mi Viejo San Juan, una cançó nostàlgica i sentida. És un homenatge a San Juan, la capital de Puerto Rico, i transmet fortes emocions d'amor, enyorança i pertinença a la pàtria. La cançó comença reflexionant sobre els somnis i les il·lusions que antigament es van forjar a l'antic San Juan del narrador. Aquests somnis i les experiències des de la infància a les primeres etapes de l'amor, que s'han convertit en els records estimats que configuren la identitat i el sentit de si mateix del narrador. Aleshores, la lletra revela que el narrador va haver d'abandonar San Juan i viatjar a una terra estrangera, possiblement per circumstàncies alienes al seu control. Tot i marxar físicament, el seu cor continua connectat en San Juan, simbolitzant per la referència al mar, la referència al mar com la seva diosa del mar, enfatitzant el profund vincle emocional que el narrador sent cap a la seva terra natal. En general, en Mi Viejo San Juan evoca un poderós sentit de l'amor i un anhel i un profund vincle a la pròpia terra. Parla de l'experiència universal, de la diàspora i l'anhel de retrobar-se amb les arrels culturals i ancestrals d'un mateix. Escoltarem en Mi Viejo San Juan pel grup Barca.

0: I fins aquí el programa d'avui, però us deixaré que sigui una veu de la intel·ligència artificial que posi el comiat.
1: I fins aquí el programa d'avui amb aquesta selecció de temes passats pel sedàs de la intel·ligència artificial. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que s'estan investigant. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut a més una persona a l'entorn que es considera l'inici del foc. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar-ne l'origen. Albert Batlle, alcalde accidental de Barcelona, ha destacat que la bona notícia és que l'afectació forestal ha estat mínima, en concret d'unes 10 hectàrees. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempestes. I d'altra banda, un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat gairebé tot Andalusia aquesta passada matinada. El sisme amb epicentre a Lendín ha passat cap a la una i l'han seguit una trentena de rèpliques que han alarmat la població de Granada i la seva àrea metropolitana. El sisme no ha provocat víctimes, però sí que ha causat desperfectes en alguns edificis com esquerdes, cornises caigudes i runa que han destrossat alguns vehicles. Hi ha hagut més de 200 trucades al 112 i diversos desallotjaments preventius. I un altre terratrèmol, en aquest cas a Indonèsia, ha deixat almenys 20 persones mortes, en aquest cas amb una magnitud de 7,7, que aquesta passada matinada ha afectat l'illa de Flores, a l'est de l'arxipèlag. El sisme ha passat a una profunditat de 10 quilòmetres i ha tingut 3 rèpliques immediates, segons les dades del Servei Geològic dels Estats Units. Fins ara s'han registrat 37 rèpliques amb magnituds que oscilaven entre els 3,6 i els 6,2 graus, segons l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica d'Indonèsia. I més d'una vintena d'estacions de tren, tornem aquí a Catalunya, per suposat, estan en plenes obres durant aquest estiu, sigui per fer nous edificis o per modernitzar els existents. En concret, Renfe treballa en 5 grans obres, entre les quals sobresurt la de Molins de Rei. També està fent petites intervencions per millorar la il·luminació, el paviment i el sostre a altres 5 edificis. I en els esports, el Barça femení juga aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.5.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: No som psicòlegs, però podem ajudar-te a solucionar els teus problemes. Almenys intentem acompanyar-te les 24 hores del dia aquí a Ràdio Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14€ a nitsdecirc.com.
2: Uau! Quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
4: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: 107.3 FM.
1: A vegades li agrada que li diguin reina. És una de les peces del seu àlbum Dolenties.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària. I tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major.

pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem, entre tots i totes, una festa major encara més solidària.

0: Elefant, 107.3 FM.
1: Fem un salt i ens anem cap a Mèxic. D'allà ens arriba la nova cançó de Julieta Venegas i Bronco, Volver a

0: comença a viure.
1: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: Torna a l'actualitat Carin León amb una nova cançó des de l'àlbum Muda, En la misma cama, el més nou de Carin León.
1: En 24 horas fuimos un polvo.

0: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: como ella niega la mirada. Pero soy cabezota, niña, pico y pala. Pide langosta, Quique da Costa.
1: Yo que me pensaba que era el rockstar de la relación.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Centenars de policies estan desplegats a Ceuta davant la possibilitat d'una nova entrada massiva de migrants. El govern espanyol no vol ni sentir a parlar de l'opció que repeteixi l'escenari del 30 de juliol i ha blindat la frontera per evitar-ho. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional preparats, 270 més que el 30 de juliol, i 714 guàrdies civils, 200 més que el passat dia 30. A més, els serveis d'intel·ligència analitzen des de fa dies els missatges que circulen a les xarxes socials marroquines i que fan una crida a una nova entrada massiva pel dia d'avui. A la banda marroquina, Rabat ha desplegat uns 6.000 efectius policials i militars per dissuadir els migrants i ha instal·lat més tanques i concertines. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, Penedès, Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs, a més, previstos poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que encara s'investiguen. La Guàrdia Urbana, a més, ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi. L'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar l'origen del foc. I d'altra banda, un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat aquesta matinada gairebé tot Andalusia. El sisme amb epicentre a Alendín ha passat cap a la una de la matinada i l'han seguit una trentena de rèpliques que han alarmat la població de Granada i la seva àrea metropolitana. El sisme no ha provocat víctimes, però sí que ha causat desperfectes en alguns edificis, com esquerdes, cornises, caigudes i runa, que han destrossat alguns vehicles. Hi ha hagut més de 200 trucades al 112 i diversos desallotjaments preventius. I en els esports, el Barça femení disputa aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Pere Romeu ha convocat a 25 jugadores i n'ha quedat fora, això sí, la brasilera Caroline, amb permís del club. Per la seva banda, l'equip masculí juga demà un altre amistós a partir de 4:45 contra el Basilea. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: número 1.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: Vols posar-te en contacte amb nosaltres? Molt fàcil, 972 54 63 02, al telèfon del 107.3.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Moment per la cançó de Martin Garrix i Ed Sheeran, plegats amb aquest Repeat It.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Un dels temes d'èxit de Quevedo amb Nueva Línia, Al Golpito.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
1: Estàs connectat al millor ritme del moment. Estàs connectat a Ràdio.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

107.3 FM. Arriba la música de Buhos i han buscat companyia també amb Leire Martínez. Plegats aquest No hi ha pla B.

0: 107.3 FM.
1: Entrevistes, actualitat, tot el que vols escoltar ho tens aquí a Ràdio Vilafant.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la millor música i la millor companyia.

Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquesta és una nova peça de Guillem Bautista. Aquí tens el seu nou treball, No està mal.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Servei Català de Trànsit informa que ahir la nit es va registrar un sinistre viari mortal a l'autopista P7 al terme municipal d'Aiguaviva, al Gironès. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a 9:45 per causes que encara s'estan investigant. Un camió va atropellar el passatger d'un turisme que es trobava aturat a la via i que havia baixat del vehicle. L'home va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on posteriorment aquesta matinada ha mort. La conductora del turisme va ser traslladada al mateix centre hospitalari, en aquest cas en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta, de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Fnidek. Fonts de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat, com diem, en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies estan desplegats a la ciutat autònoma davant precisament aquesta possibilitat d'una nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. A la banda marroquina, Rabat ha desplegat uns 6.000 efectius policials i militars per dissuadir els migrants i ha instal·lat més tangues i concertines. D'altra banda, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers també han donat per controlar l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que encara s'investiguen. A més, la Guàrdia Urbana ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi. La traslladada de dependències policials a l'espera de l'investigació que els agents rurals estan fent per determinar l'origen del foc. I en els esports, l'atleta català Pol McGrath s'ha proclamat aquest matí campió d'Europa de mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham. A la categoria femenina, l'or ha estat també per a l'espanyola Maria Pérez. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
2: Així sona aquesta nova peça de Quevedo amb la col·laboració de l'Orquestra de Moda Nueva Línia. Algo

0: des de Vilafant.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Uau! Quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
5: El ritme de la nostra comarca de l'Alt Empordà passa per aquí, per Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
3: Nosaltres des de Ràdio Vilafant oferim sempre les novetats, com aquesta nova peça d'Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Preparat per no parar d'escoltar la millor música? Doncs puja el volum a Ràdio Vilafant, 107.3 a la

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant seguim connectats. A cada moment seguim amb bona música.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ràdio Vilafant 107.

La potència de Chanel amb l'Slowmo encara tenim al cap, però hem d'anar pas endavant. I per això ens presenta aquest nou treball, Chanel 1x1.

0: omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial, una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
3: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
2: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
3: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
2: Ajuntament de Vilafant.
4: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Només a l'inici d'aquesta cançó ja de seguida té aquelles notes musicals típiques de Celtas Cortos. Ens arriben ara mateix amb l'època i Celtas Cortos, color café.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Més música, més energia, més so, més qualitat, més Ràdio Vilafant.

0: però sempre tens la sort de trobar un dia que els estorrers tinguin ganes de jugar. Quina meravella té la vida.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest divendres al vespre quan la víctima viatjava com a passatger davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. El camió va atropellar l'home mentre es trobava fora del turisme. El servei d'emergències va rebre l'avís cap a 9:45. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. Pel que fa al trànsit, un accident a la P7 provoca 10 quilòmetres de retencions durant aquest matí en el tram entre Martorell i Subirats en sentit sud. Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit a l'ACN, es tracta d'una topada entre diversos turismes sense gravetat. També hi ha un carril tallat a hores d'ara a la B20 a Barcelona en direcció Nus-Trinitat. I aquest cap de setmana a Tarragona acull un gran ventall d'actes de Sant Magí, festivitat però que se celebrarà divendres vinent, i destaquen clàssics com l'enramada, el concurs de castells i escultures de sorra i les contalles amb música i dansa. Més detalls des de Tarragona Ràdio amb la Laura Casas.
2: Aquest matí la Moixiganga ja ha guarnit el carreró de Sant Magí en el marc de l'enramada i s'ha celebrat el concurs de castells de sorra a la platja de la Rabassada. Aquest vespre a 10:15 hi ha cita amb les contalles de Sant Magí de la mà de l'Esbart Santa Tecla, la representació coreografiada de la història del copatró de Tarragona a la plaça de la Pagesia. Jordi Pous és el director de l'espectacle.
3: Ara ja sembla que es comença a consolidar, volem que s'arribi a consolidar on ens agradaria, com a retaule, com a altres coses que es fan a la ciutat. Intentem que la gent torni.
2: I diumenge, a la plaça de les Cols, un any més, la representació de la Cucafera busca princesa i cavaller.
1: I en els esports, l'atleta gabanenc Pol McGrath s'ha proclamat aquest matí campió d'Europa de mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de marató. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
5: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
4: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
5: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
4: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

És la nova cançó i el nou treball d'Amaral. No quiero más canciones tristes. Vinga, va, a veure si és veritat i ens alegrem amb aquest nou tema d'Amaral.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
3: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEA l'Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem, entre tots i totes, una festa major encara més solidària.

0: Atenció, joves de Vilafant! Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
3: La veritat que la ciutat és asfixiant, eh? Me asfixia la ciutat, és el més nou de Paulo Londra.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Cuando muera, que me
2: als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia tant d'arreu de les comarques com de Vilafant.
1: Los gusanos y se encuentra en tu nombre en mi corazón.

0: I...
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot el dissabte de 3 a 4 de la tarda i diumenges en selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Música de Marlena. Nadie se muere de amor.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que sol intento decir que por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla, te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
3: La teva companyia diària.

0: Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El reggaetón amb la força de Juan Magán i Michael de la Calle. Algo más. És la cançó que escoltes ara mateix aquí a Ràdio Vilafant FM.
2: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
3: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
2: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
3: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
3: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
2: I els divendres, de DJ.
3: T'hi esperem!
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: 107.3 FM.
1: Sense pauses, sense aturades, només hits a Ràdio Vilafant.

0: Ripollès FM.
1: Peces musicals i peces de novetat, com aquesta nova de Karol G, Bruno Mars, dos monstres de la música plegats amb aquest Still.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 603 de l'Esclat de Tenora, corresponent als dies 15 i 16 d'agost del 2026. Programa que us acompanya amb les millors sardanes, les peces més emblemàtiques i amb novetats que mantenen viva la nostra dansa. La sardana no només és música, és sentiment i identitat. És la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. La primera que sonarà avui és del compositor de Tivissa, l'Antoni Cabré i Brull. L'interpreta la Cobla Contemporània. El seu títol, Diada de Sant Blai. Amb ella donem la benvinguda a en Blai, Alegrí i Romero, que va néixer el passat dimarts dia 5 a les Escaules. La nostra més cordial enhorabona en els pares Pau Alegrí i Jessi Romero, en els avis i família tota. Si segueix la nissaga, també serà un gran sardanista.

cobla contemporània ens acaba d'interpretar Diada de Sant Blai. És de l'Antoni Cabré i Brull. La propera és del compositor Manel Bertran i Pujol, barceloní però amb arrels en el nostre poble de Vilafant. Porta per títol La Font de Can Massanet. Està interpretada per la cobla Ciutat de Girona. Amb ella felicitem en els vilafantencs Esther Nonell i Ramon Comas, que el passat dia 8 van celebrar el seu 66è aniversari de noces. Moltes felicitats per ella.

Acaben d'escoltar La Font de Can Massanet, de Manel Bertran i Pujol. L'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. De Jordi Moraleda i Perxacs és la propera. El seu títol, Les llàgrimes de Sant Llorenç. L'interpreta la cobla Ciutat de Girona. Amb en Xavi Roig la dediquem a l'amic Llorenç Pasqua per a felicitar-lo per la seva onomàstica celebrada el passat dilluns dia 10. Moltes felicitats, Llorenç.

De Jordi Moraleda i Perxacs, la Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Les Llàgrimes de Sant Llorenç. Del mestre de Caldes, en Francesc Mas i Ros, escoltarem Perla de Lloret, interpretada per la Cobla Mediterrània. I és a Caldes que se'n va per a felicitar el músic de Celrà, l'Enric Bosch, que el dimarts dia 11 va celebrar el seu 88è aniversari. Per molts anys, Enric, de part de la Carme, en Sebastià, l'Esperança, l'Angelina i meva, una forta abraçada.

Acaben d'escoltar, interpretada per la Copa de la Mediterrània, Perla de Lloret, és de Francesc Mas i Ros. De Pere Aubert i Port escoltarem Puja, puja, Margarida. Està interpretada per la cobla La Principal d'Olot. I aquesta se'n va cap a Canet de Mar per a felicitar a la Margarita Pera, que el dimarts dia 11 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, de part d'en Joan, de tota la família i també de tota la colla de les sardanes.

Acaben d'escoltar Puja, Puja, Margarida, és d'en Pere Aubert i Port i l'ha interpretat la còpola La Principal d'Olot. Del compositor de Ceret, en Max Abart, escoltarem Terra Ferma, és obligada de Fiscorn. L'interpreta la còpola La Principal de la Bisbal, el solista en Josep Riumalló. I se'n va cap a Talteüll. La Josep Mitjana la dedica al seu marit, en Joni Lefebvre, per a felicitar-lo per al seu aniversari celebrat el passat dimarts dia 11. Per als en Joni també de

0: Josep Riumalló, el Fiscorn, amb la principal de la Bisbal, ens acaben d'interpretar Terra Ferma, de Max Avar.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: La propera és una obligada de tible. És del mestre Josep Maria Tarrides i Barri. El seu títol, El que et diria. L'interpreta la cobla La Flama de Farners, el solista en Joan Bagó. Se'n va cap a Calella de la Costa per a felicitar a l'amic i company Carles Tarrides, que també el dimarts dia 11 va celebrar el seu aniversari. Per

Joan Bagó, el tible amb la cobla de la fama de Farners, ens acaben d'interpretar El què et diria. És d'en Josep Maria Tarrides i Barri. De Lluís Pujals i Carretero gaudirem de la seva sardana Rosa d'Estiu, interpretada per la cobla de la Principal de la Bisbal. Amb ella felicitem a la Rosa Vergés de Tortellà, que va celebrar el seu aniversari el dimecres dia 12. Per molts anys, Rosa!

Han escoltat Rosa d'Estiu, interpretada per la principal de Lisbal. És d'en Lluís Pujals i Carretero. Del Far d'Empordà, en Salvador Company i la Teresa Coll i tota la família feliciten a la seva filla, la Maria, que aquest divendres dia 14 ha celebrat el seu aniversari i aquest dissabte dia 15 és el seu sant. Per molts anys, Maria, la sardana no podia ser altra que la teva. Ben suau, l'interpreta la cobla Costa Brava.

La Cobla Costa Brava ens acaba d'interpretar Ben Suau, és de la Maria Company i Coll. Del gironí Josep Antoni López i Álvarez escoltarem Aplec al passeig, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. I aquesta se'n va cap a Ripoll. En Joan Moret, tota la família i tots els amics de les sardanes la dediquem a la seva esposa, la Rosa Colom, que aquest dissabte dia 15 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Rosa.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Aplec al passeig, és de Josep Antoni López i Álvarez. De Salvador Brotons i Soler, la Cobla Sant Jordi ens interpretarà El Port de la Selva. Aquesta es queda a Figueres per a felicitar en el company i amic, en Joan Calero, que aquest dissabte celebra el seu aniversari. Per molts anys, Joan.

De Salvador Brotons, la Copla Sant Jordi ens acaba d'interpretar El Port de la Selva. De Ferran Blanc i Arxer és la propera, és obligada de tible. El seu títol, La Benvinguda Maria, l'interpreta la Copla La Principal de la Bisbal. El solista, l'Adrià Sánchez. De Castelló d'Empúries, en Joan Vergés i tota la colla, amb aquesta sardana felicitem a la Maruja, a la Maria Comas i a la Maria Espinosa per la seva onomàstica d'aquest dissabte dia 15. De Vilafant, en Benvingut Ferrusola felicita i la dedica a la Maria Llong i la Maria Coromines de Rebost d'Empordà. De Tarroella de Fluvià, la Montserrat Gorg la dediquen a la seva mare, la Maria Falgàs. Novament de Vilafant, en Joan Geli i tota la família la dediquen a la seva filla Assun i a la seva neta, la Maria, per la seva onomàstica. De Figueres, l'Albert Rigall i tota la família feliciten a la seva mare, la Maria Montcanut, la nena de la Sidera. I de Palamós, juntament amb la Pilar Camacho i en Joan Gironès, felicitem a la Maria Plana. Moltes felicitats a totes, que passeu una gran diada, Maries.

Adrià Sánchez en el Tible amb la principal del Bisbal ens acaben d'interpretar La benvinguda Maria, és d'en Ferran Blanc i Arxer. De l'Emili Joanals i Roquer escoltarem Maria Rosa, interpretada per la Gobla Costa Brava. Aquesta es queda a Figueres per a felicitar a la Maria Rosa García de Merideño, que ella ha celebrat sempre el seu sant per Santa Maria. Moltes felicitats, Maria Rosa, de part del teu marit Paco, fill Jordi, nora Núria i net Roger, i també nostre.

La Cobla Costa Brava ens acaba d'interpretar Maria Rosa, és de l'Emili Joanals i Roquer. De Josep Coll i Ferrando escoltarem De Roses a la Punta, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona. De la Canya a Lluís Serra, fills i nets la dediquen a la seva esposa, la Maria Coromines, per a felicitar-la per la seva onomàstica. Moltes felicitats, Maria, també de part nostra i de tota la colla de les sardanes. Molt de petons.

0: Interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, acaben d'escoltar De Roses a la Punta. És d'en Josep Coll i Ferrando.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 15 d'agost, a Pelacals, Festa Major de Pelacals, 38è aplec a la Mare Déu de l'Om. A les 10 hi ha ofici solemne i tot seguit ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. A 14:45, dinar popular. Punt de venda de tíquets a Ventalló a Lourdes i a la farmàcia, a l'Armentera Can Sancho i a la Mariela en el 603-207-926. El preu són 18 euros. A Prats de Molló, festival d'estiu en la plaça del Firal, matí a les 11 i tarda a 17:45. Cobla, 3 vents. A Segueró, Beuda, a 12:45 hi ha sardanes amb la Principal de Banyoles i vermut popular. A Santa Pau, plaça Major, 12:45 del migdia, Cobla, la Principal d'Olot. I a 12:45 de la nit, Vall Pla, sortida de la plaça de l'Ajuntament i arribada a la plaça de Baix. Seguidament, sardanes amb la Principal de Banyoles. A Agullana, en el pati de la Societat, a les 12, concert vermut amb la Principal del Bisbal. A Santa Cristina d'Aro, a Belllloc, a les 11 del migdia, hi ha sardanes amb la Cobla, la Principal de Cassà. A Vilabertran, a les 12 del migdia, ballada amb la Cobla, Baix Empordà. A All, Isòvol, plaça del Poble, a la 1 del migdia, Cobla, Ciutat de Manresa. A Ribes de Freser, Festa Major, plaça Mercat, a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda, Cobla, Marinada. A Calella de Palafrugell, passeig Sant Roc, a les 6 de la tarda, Cobla, Baix Empordà. A Camprodon, a Can Moi, a les 6 de la tarda, Cobla, Vila d'Olesa. A Púbol, a les 6 de la tarda, ballada amb la Principal d'Olot. A Puigpardines, a les 6 de la tarda, ballada amb la Principal de Porqueres. A Darnius, plaça Major, 14:45 de la tarda, ballada amb la Cobla, Ciutat de Girona. A Tortellà, plaça del Mercat, 14:45 de la tarda, ballada amb la Cobla, Bisbal Jove. A la Bisbal, a la plaça del Castell, a 14:45 de la tarda, concert de Cobla de la Festa Major amb la Principal del Llobregat. A Vilanant, a 14:45 del vespre, ballada amb la Cobla, la Principal de Banyoles. A Platja d'Aro, plaça Major, a 14:45 del vespre, Cobla, Principal de Cassà. Hostalets d'en Bas, plaça Major, a les 8 del vespre, ballada amb la Principal de Porqueres. A Olot, en el Firal, a les 9 del vespre, hi ha la Principal de Cassà. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, Cobla, Principal d'Olot. A Lloret, plaça de la Vila, a les 10 de la nit, ballada amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. A la Bisbal, als Jardins Torre Maria, a 14:45 de la nit, hi ha ballada amb la Principal del Llobregat. I a l'Escala, a 14:45 de la nit, en els jardins del Centre Cultural Xavier Vilanova, carrer Garbí 6, 50è concert d'estiu de sardanes i música de cobla amb la Ciutat de Girona, dirigida per en Jordi Picornell. Per aquest diumenge, dia 16 d'agost, a Sant Hilari Sacalm, 38è aplec, en la plaça Garolosa, a 14:45 del matí i a 14:45 de la tarda, Cobles, Ciutat de Girona, Flama de Farners i Principal de Cassà. A Amer, Monestir d'Amer, a 14:45 del migdia, concert de sardanes i música. I a les 11 de la nit, en la plaça de la Vila, hi ha ballada, tot amb la Cobla, la Principal de la Bisbal. A Agullana, Festa Major, a la plaça Major, a les 6 de la tarda, Cobla Servianenca. A la Bisbal, en els jardins de la Torre Maria, a les 6 de la tarda, i a les cobles de Conrad Saló i Bisbal Jove. A Banyoles, en el paratge dels Esmais, a les 6 de la tarda, Cobla Principal de Porqueres. A Camprodon, carrer Germans Vila-Riera, a les 6 de la tarda, Cobla Vila de la Jonquera. A Setcases, a les 6 de la tarda, Cobla Foment del Montgrí. Al Vendrell, Rambla, a les 7 de la tarda, ballada amb la Vell Puig Cobla. A Ribes de Freser, plaça del Mercat, a les 7 de la tarda, Cobla Marinada. A Blanes, cicle d'estiu, en el Banc dels Músics. A 14:45 del vespre, Cobla Principal de Banyoles. A Palamós, en el Passeig de Mart, a les 8 del vespre, Cobla Maricel. I a Calonge Sant Antoni, a la plaça Catalunya, a les 10 de la nit, Cobla la Flama de Farners. Dilluns 17 d'agost, a la Bisbal, a la plaça Gisín Verdaguer, a 17:45 de la tarda, hi ha la Bisbal Jove. A Santa Pau, a les 6, en l'aparcament del Santuari dels Arcs, berenar de Festa Major i ballada de sardanes amb la Principal d'Olot. A Amer, Festa Major, a la pista de l'estació, a 17:45 de la tarda, Cobla Servianenca. A Perpinyà, plaça Gambeta, a les 9 del vespre, Cobla Germanó. I a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, a les 10 de la nit, ballada amb la Cobla la Flama de Farners. Dimarts, dia 18 d'agost, a Llafranc, en el pont de la Riera, a les 7 de la tarda, hi ha ballada amb la Flama de Farners. A Sant Cebrià del Rosselló, a la plaça de la República, a les 9 del vespre, hi ha la Cobla els Casanoves. I a Puigcerdà, a la plaça del Call, a 3:15 de la nit, hi ha la Cobla la Principal d'Olot. Dimecres, dia 19 d'agost, a Forallac, Festa Major, a les 12 del migdia i a 17:45 de la tarda, hi ha la Bisbal Jove. A Llanàs, a la plaça de l'Om, 17:45 de la tarda, Cobla la Principal de la Bisbal. A Palamós, en el Passeig de Mart, 17:45 de la nit, Cobla Principal de Cassà. Castelló d'Empúries, plaça dels Homes, a les 10 de la nit, Cobla Montgrins. A l'Escala, a la Riba, a les 10 de la nit, Cobla Ciutat de Granollers. A Tossa de Mart, en el passeig Cinto Verdaguer, a les 10 de la nit, Cobla, ciutat de Girona. I a Igualada, 33è concert de sardanes i música per a Cobla, en el claustre de l'Escola Pia, a les 10 de la nit, Cobla Marinada. Dijous, dia 20 d'agost, a Colera, en el pati de l'escola, a les 7 de la tarda, ballada amb la Cobla Foment del Montgrí. A Llançà, a les 10 de la nit, a la plaça Major, Cobla Bisbal Jove. I a Calonge Sant Antoni, a la plaça Major de Calonge, a les 8 i a la Cobla Ciutat de Girona. I a les 10 de la nit, en el castell de Calonge, festival de música d'estiu amb la principal del Llobregat i la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Divendres 21 d'agost, Palafrugell, plaça Nova, a les 8 del vespre, Cobla La Flama de Farners. A Olot, plaça de Catalunya, a les 9 del vespre, Cobla Ciutat de Girona. Alp, plaça Major, a les 10 de la nit, Cobla Foment del Montgrí. Figueres, ballada d'estiu a la Rambla, a les 10 de la nit, amb la principal de Banyoles. I a Sant Feliu de Guíxols, en el passeig de Mart, a un quart d'11 de la nit, Cobla Bisbal Jove. Dissabte, dia 22 d'agost, a Ripoll, en el passeig de Regull, a 4:45 de la tarda, doble ballada amb la principal del Llobregat i Bisbal Jove. A Llançà, festa major d'estiu, tarda a les 6, a la plaça Major, Cobla Ciutat de Girona. Calella de Palafrugell, plaça del Portbó, a 6:45 de la tarda, Cobla Baix Empordà. A Ribes de Freser, plaça del Mercat, 6:45 de la tarda, Cobla Principal de Banyoles. A Olot, en el Firal, a les 9 del vespre, Cobla La Genisenca. A Artés, a les 10 de la nit, hi ha ballada amb la Cobla Marinada. A Viladrau, a la plaça Major, a les 10 de la nit, Cobla Canigó. A Roses, plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, Cobla La Flama de Farners i al concurs de colles. A Lloret, plaça de la Vila, a les 10 de la nit, hi ha ballada amb la ciutat de Girona. I a Caldes de Malavella, 41è Memorial Marrós, a la plaça del Mestre Marrós, a les 10 de la nit, ballada amb la principal del Llobregat. Per al diumenge, dia 23 d'agost, a Camallera, a la plaça de l'Església, a les 5 de la tarda, Cobla Baix Empordà. A Campllong, plaça de Catalunya, a les 7 de la tarda, Cobla Salvatana. Al Vendrell, a la Rambla, a les 7 de la tarda, ballada amb la Cobla Contemporània. A Cadaqués, en el passeig, a les 8 de la tarda, hi ha ballada amb la Cobla Vila de la Jonquera. A Blanes, cicle d'estiu, a la plaça d'Espanya, a 7:45 del vespre, hi ha la Cobla del Col·legi de Santa Maria de Blanes. A Palamós, en el passeig de Mart, a les 8 del vespre, Cobla Baix Empordà. I a Calonge Sant Antoni, a la plaça Catalunya de Sant Antoni, a les 10 de la nit, Cobla Ciutat de Girona. I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. En Pep Vigues de Call d'Atenes, tota la família i els amics de les sardanes felicitem a la seva esposa, la Sunci Pujol, per la seva onomàstica d'aquest dissabte, dia 15. Moltes felicitats, Sunci. Per a tu, la sardana del compositor Josep Maria Vilà i Saliner, Assumpció, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

de Josep Maria Vilà i Saliner, la Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Assumpció. Del mestre Josep Cassú i Serra escoltarem Diada de les Santes, interpreta la Cobla Principal de Lisbal. Va dedicada a totes les Maries, Rites, Assumpcions, etc., que aquest dissabte dia 15 celebren la seva onomàstica, però molt especialment de Castelló d'Empúries, l'Assumpció Font. De Domeny, la Maria Carrer. Del Far d'Empordà, la Maria Tell. De Figueres, la Rita Ponsí. L'Assumpció Drover, la Maria Assumpció Cros, l'Assumpció Cruzet, l'Assumpció Casa Mitjana, la Maria Ferrosola, la Maria Algans, l'Assumpció Canet. I l'Assumpció Ginesta, que celebra sant i aniversari, i també la felicita en Xavi Roig. De Puntós, la Maria Duran. De Roses, la Mari Loscos. De Sant Cugat del Vallès, la Maria Païssa. De Sant Pere Pescador, la Maria Viusà. De Sant Joan de les Abadeses, la Maria Quitllet. De Sant Pere de Torelló, la Maria Ginebra. De Tortellà, la Maria Salelles. De Vilamacolum, la Rita Mauner. De Vilafant, la Mari Rodríguez, la Maria Cordonet, la Maria Carpio, la Maria Rovira i la Mari Prieto. De Vilatenim, la Maria Gou i la Maria Preses. De Girona, la Maria Trilla. I en Xavi Roig també felicita a la Maria Serra, a la Maria Muixac, a la Maria Gratacós, i els del curs de les Sardanes de Vilabertran felicitem a la Maria Hilari, a l'Assumpció Juncosa, a l'Assumpció Font, a l'Assumpció Bosch i la Maria Ferrosola. Moltes felicitats a totes!

La principal de la Bisbal ens ha ofert Diada de les Santes, és d'en Josep Cassú i Serra. En Xavier Roig felicita a la seva companya de feina, la Dolors Pedrós, que aquest dissabte dia 15 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Dolors. Per a tu, la sardana del compositor Eliseu Boix i Galís, que porta per títol Per tu, Maria Dolors, l'interpreta la Cobla Meravella.

Del Liceu Boix, la Cobla Meravella ens ha interpretat Per tu, Maria Dolors. Del compositor Jordi Masferrer i Coromines escoltarem Sempre repuntejant. Està interpretada per la Cobla Marinada. I aquesta se'n va cap a Mataró per a felicitar a la Dolors Font i l'Antoni Buscà, que aquest dissabte dia 15 celebren el seu 56è aniversari de noces. Per molts anys per ella.

Sempre repuntejant, de Jordi Masferrer i Coromines, l'ha interpretat la cobla Marinada. De Carles Mauner i Alai escoltarem La Casa Pairal, interpretada per la cobla Mediterrània. La Montserrat Mauner i tota la família i nosaltres la dediquem a la Rita i en Joaquim Mauner de Vilamacolum per a felicitar-los, a la Rita per al seu sant que celebra aquest dissabte dia 15 i en Joaquim que el celebra aquest diumenge dia 16. Fem també extensiva aquesta felicitació a en Joaquim Osteng de l'Escala. Moltes felicitats a tots.

La Casa Pairal, de Carles Mauné i Alai, l'ha interpretat la cobla Mediterrània. Aquest diumenge, dia 16, l'amic i company de Vilafant, en Joan Vilaú, celebra el seu aniversari. Per molts anys, Joan, de part de la Magda, de tota la família i de tots els amics de les sardanes. Posem la teva primera sardana, Magda, ens la interpreta.

Interpretada per la principal d'Olot, acaben d'escoltar Magda, és d'en Joan Vilaú i Guàrdia. Aquest divendres passat, dia 7, a Figueres, la Cobla Ciutat de Girona va estrenar la sardana del figuerenc Jaume Cristau i Brunet, la Nissaga dels Barbany, dedicada a la família Barbany. I foren presents la Dolors Barbany, els seus fills en Faló, la Julieta i la Victòria Palma. També hi havia els germans Mia, Ricard i Eduard Sadó Barbany. Una bona representació de la Nissaga Barbany.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar de Jaume Cristau i Brunet la nissaga dels Barbany, que fou estrenada a Figueres el passat divendres dia 7. A la plec de Mollà, del passat diumenge dia 2, la Lluïsos Cobla va estrenar la de la jove Laura Segalà i Maranyà, que porta per títol En Joan de Collsuspina, dedicada a l'amic Joan Mas de Collsuspina. Va per tu, Joan, una forta abraçada.

La Lluís Oscoble ens acaba d'interpretar en Joan de Collsospina, és de la Laura Segalà i Maranyà, i fou estrenada a Mollà el passat diumenge dia 2. A Ribes de Freser, aquest dia 2 també, i fou estrenada per la Cobla Juvenil de Sabadell, la del compositor i amic en Carles Santiago Roig, a qui vaig poder saludar i compartir l'enregistrament. El seu títol, Sons del Pirineu. Escoltem-la.

Estrenada a Ribes de Freser aquest passat dia 2 d'agost, acaben d'escoltar Sons del Pirineu. És d'en Carles Santiago Roig, l'ha interpretat la cobla Jovenívola de Sabadell. El passat dia 1 d'agost, a Santa Maria del Pla, la Reu Jove va estrenar El Serè i la Marinada. És d'en Carles Valls i Pons.

Interpretada per la Cobla Reu Jove, acaben d'escoltar El Serà i la Marinada, és d'en Carles Valls i Pons i fou estrenada el passat dia 1 a Santa Maria del Pla. Hem començat el programa donant la benvinguda a un nadó, però lamentablement l'hem de tancar amb un acomiadament. El passat dilluns dia 10, a Vilarnadal, ens deixava a l'edat de 93 anys la Dolors Centena i Terrades, la Lolita, viuda del gran contrabaixista i compositor i amic en Josep Joli Blanc. El nostre més sentit condol en els fills, família tota i amics. Reposa en pau, Lolita, que en Joli ja t'espera. A la seva memòria escoltarem la sardana que en Josep li va dedicar el dia del seu aniversari, el 3 de gener, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona. I amb ella ens acomiadem fins al proper programa. Adéu-siau.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: A l'estiu, en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio musical.
2: Hola, amics curiosos, atencions i ben retrobats a través de la vostra sintonia preferida. I és ben cert, quan per tot el món ens bombardegen els mitjans de comunicació en aquestes notícies tan estranyes moltes vegades per al nostre entendre, com no es podem buscar refugi a la ràdio musical, concretament les orquestes, la música i els intèrprets, aquelles orquestes que es porten aquelles sensacions de festa major, d'embalat, d'aquell gust especial que tenen els embalats. Per tots vosaltres, amics i amigues, l'embalat d'estiu a través de la teua sintonia.
1: Aquest estiu no t'ho perdis, posa't a ritme de festa amb l'embalat.

0: Hola, amics, així tan suau hem començat el nostre programa. Com saps, aquí trobaràs sempre música per ballar, música per escoltar, música d'embalat i de festa major. Aquella música que possiblement, doncs, després d'una festa del nostre poble, després d'un bon sopar, d'un bon dinar, o bé a saber de què, ens podem ballar feliçment amb la parella, amb els amics, amb tots, que ens trobem doncs en aquell local que el dia de la festa sens dubte que s'emplena de gom a gom. Continuem amb la música per l'estiu, la música de malat i festa major de l'estiu, ja que normalment els locals en aquesta temporada sol ser a l'aire lliure. I a partir d'aquest moment passa tu el millor possible a la sintonia de les grans orquestres que tenim preparades avui. Balla o escolta, però disfruta la música de l'embalat d'estiu.
1: Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'embalat, a la teva sintonia preferida.
2: L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Hola, amics, ens tornem a retrobar aquí a través de la teva sintonia una vegada més per compartir junts, doncs, aquest embalat que us tenim preparat per avui. I començarem en una orquestra, l'orquestra que us presentem en primer lloc, que és l'orquestra Cimarrón, però la que ocuparà el centre avui de la nostra pista de ball i del nostre escenari serà l'orquestra Gran Parada. Comencem per això en la Cimarrón, que ens fa aquest recull de bones cançons tant dels Beatles com dels Rolling Stones. Tots vosaltres, la Cimarrón.

extraordinari aquest recull que han fet de la música dels Beatles i del Rolling Stone, recordant altres temps. Acció aquí a l'escenari de l'Orquestra Cimarrón. I ara sí, tenim aquí la gran parada que es porta aquest barreig de bones cúmbies, perquè t'ho passis molt bé al nostre costat. Música d'estiu.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida.
2: I recorda que per l'estiu tenim un programa especial. Escolta, balla, però passa-t'ho bé i disfruta amb les orquestes, en la secció de les orquestes amb ball d'estiu de l'Embalat, a través de la teua sintonia preferida, portant-te el millor d'aquestes orquestes, el major ritme per l'estiu, com ara aquesta que tenim aquí avui en l'escenari principal, la gran parada que emplena cada vegada en les seves actuacions les pistes de ball d'allà on va, d'allà on t'actua, gran parada en aquest parrandero.

0: aquest estiu. Oh, quina calor que fa! Refresca't en l'embalat. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia.
1: Quan fa calor aquesta fressa d'aigua, doncs sembla que no refresca, com aquesta música que escoltarem ara, a ritme de swing, l'orquestra Cimarrón, que torna a estar aquí entre tots nosaltres.

0: recordant aquest important popurri de swing que ens acaba d'oferir l'orquestra Cimarrón. Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls de l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies.
1: Tote siempre a ti.
0: Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de vés a saber d'aquí.
1: Cerca de ti.
0: Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.

0: Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'embalat, a la teva sintonia preferida. Eres tu mi dulce de coco,
1: rico para saborear. L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan. Una vaina loca que me
0: lleva a gloria, nunca he sentido nada como... I seguim endavant en la música, seguim endavant en l'orquestra Gran Parada i aquest Urbano Mix. A continuació, aquí, a través de la teua sintonia.

La música, la nostra protagonista. El distanitari, tu, l'embalat, mitent. Gaudint de la música. I ara ho farem a ritme de vals.

Un encadenat de valsos feliços és el que podríem dir que ens ha portat l'orquestra Gran Parada en aquesta ocasió. I continuem endavant amb la millor música.

0: A partir d'aquests moments i al llarg de tot l'estiu, gaudeix i disfruta el sabor musical de les orquestres de l'Embalat. I com no, disfruta, escolta, balla si vols, però escolta'ns. Aquest estiu... refresca't en l'Embalat. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia. Amics, amigues, ha arribat al final del nostre programa. Us desitgem a totes i a tots que sigueu molt i molt feliços i ens retrobem aquí, en aquesta sintonia, al mateix dia, a la mateixa hora. Adéu-siau, repeteixo que sigueu molt i molt feliços. Sobretot, no us en oblidéssiu.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també poden afectar les comarques de Ponent, Penedès, el Pirineu i Aran i interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers treballen amb 6 dotacions i un helicòpter bombarden un incendi de vegetació a prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons els bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i ja s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I més successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir quan la víctima viatjava com a passatger davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es troba aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I marxem ara a Tarragona, i és que dins de la programació de Sant Magí torna el Capsa Music Festival. La 27a edició es farà avui al Teatre Auditori Camp de Mar, amb accés gratuït, i les actuacions en directe començaran a les 8 del vespre. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Xeugi Botella.
2: Amb diverses propostes de música independent d'artistes locals i de la resta de Catalunya, el Festival de l'Associació de Músics de Tarragona continua mantenint la seva essència, oferint un cartell amb molta diversitat d'estils, des de la bossa nova passant pel reggae fins al rock, amb un predomini clar de les veus femenines. El reconegut saxofonista i també president de l'Associació de Músics de Tarragona, Xavier Pie, destaca la varietat.
3: Això és un dels al·licients del nostre festival, i que estem oberts a moltes, al màxim de sensibilitats que podem dins de les nostres possibilitats. Mirem de fer el màxim d'obert i d'interessant possible. O sigui, pocs seran els que no trobaran alguna coseta interessant.
2: Chloe Rienbau encetarà l'espectacle amb una proposta íntima, marcada per l'indie pop internacional.
1: I en els esports, en futbol, el Barça ha fet oficial aquest matí l'acord amb el PSG pel traspàs de Ferran Torres a canvi d'uns 50 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Reggaeton, rock and roll, rumbes, cúmbies, el que vulguis. Tenim tota la música a la teva disposició.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: Estàs a Ràdio Vilafant. El teu moment, el teu ritme, la teva música.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues. Som-hi, va, vinga, no et perdis ni un sol moment. La nostra sintonia 107.3 és la teva ràdio.

Des de la sintonia del 107.3 de la FM no aturem el nostre món de la música amb Axis, Kexe, aquest Kexe Club Studio volumen 8.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
3: porque vamos a aparentar. Si no tuviera... La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, la banda sonora del teu dia a dia.

0: Aquí el tens, aquest rock alternatiu dels Art de Bogotà i aquest Bigger Splash. Acompanyant-te des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, sempre al teu costat, des del 107.3 de l'FM.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
1: La ràdio que ens uneix.
3: No sé a dónde voy, no es real.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, agafeu les maletes perquè ens anem a Marbella de vacances. Què us sembla la idea? Bé, us apunteu? Farruko, Juan Magán, Marbella Nights.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores del dia. Estem amb tu, amb la millor música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i, a més, ha emès un altre avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vents superiors als 90 km per hora i esclafits a les comarques de l'Anoia, el Solsonès, el Bages, la Segarra i l'Urgell. Pel que fa al Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també poden afectar les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos, en aquest cas, també poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers treballen amb 6 dotacions terrestres encara i un helicòpter bombardant un incendi de vegetació prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons els bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I més successos, un home ha mort aquesta passada matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir, com diem, aquest divendres al vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre, en el seu cas en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek, segons ha indicat l'agència EFE, que a més ha afegit que aquest incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de la ciutat. Recordem que centenars de policies estan desplegats a Ceuta davant la possibilitat d'aquesta nova entrada massiva de migrants, i el dispositiu també afecta Melilla. En total hi ha repartits entre les dues ciutats autònomes 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. I en els esports, l'atleta gabanenc Paul McGrath ha guanyat la mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de marató. I el Barça ha fet oficial aquest matí l'acord amb el PSG pel traspàs de Ferran Torres a canvi d'uns 50 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 107.3 FM.
1: Va, vinga, que feu els trastos, que ens anem de vacances a Miami Beach amb en Xema Ribas.

I no et perdis cada dia la nostra programació, que dona notícies en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat en tot moment.

La cançó i el tema de Marc Seguí arriba ara mateix amb aquest nou senzill Esperando que vuelvas. L'escoltem aquí, plegats, a Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant.
1: A la Becky G li han dit a tot guapa, bonica, però ara li diuen xula, la nova de Becky G des de l'àlbum Baraja Bendita.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Uau! Quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova. Ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
3: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
4: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Que no s'aturi la bona música des de Ràdio Vilafant FM. Són els YouTube. Street of Dreams, des del carrer dels somnis.

0: Aquí el tens, la formació de U2 amb el seu Streets of Dreams.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: Ràdio Vilafant 107.

Au, au, no siguis així. Recomana la nostra sintonia als teus amics, als teus coneguts. Digue'ls-hi on poden escoltar i trobar la millor música i la millor companyia. 107.3, exacte, la nostra.

0: 107.3 FM.
1: Una altra novetat discogràfica que et presentem a Ràdio Vilafant. Ricky Martin, Luan Santana, Extraño.

Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària. I tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEA l'Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.

0: Fan 107.3 FM.
1: I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs ràdio a la

0: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Sonada ara per David Bisbal. Vivir así es morir de amor.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
2: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: No paris, nosaltres tampoc ho fem. Més música a Ràdio Vilafant.
1: Estem sols, hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: ara per fi estem sols.
1: Cançó i tema musical de Rolling Stones, Jealous Lover. És el tema que ara mateix escoltes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i, a més, un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. I per demà les tempestes sembla que afluixaran amb un panorama de nou més assolellat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
2: Deixant enrere ja les tempestes que hem tingut el dia d'avui, esperarem un diumenge més assolellat a primeres hores del matí a tota Catalunya i amb algunes boirines que poden haver, sobretot a la plana de Vic. A partir de la tarda es tornaran a formar algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu. Seran recurrents aquests dies i també a les Terres de l'Ebre i els ports de Beseit. Unes tempestes que no seran tan fortes com aquest dia. Dissabte. Les temperatures seguiran sent elevades i a la resta del territori únicament tindrem alguns núvols alts i prims.
1: Gràcies, Sergi. Expliquem també que els bombers treballen amb 6 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder en un incendi de vegetació a prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i ja s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest divendres al vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava a l'altura del voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort en any a les carreteres catalanes. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
5: Tots els programes que escoltes aquí a Ràdio Vilafant els tens per descarregar-te'ls des de la nostra plana web www.radiovilafant.net.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Torna a l'actualitat amb una altra novetat, Olivia Rodrigo, amb el seu Stupid Song.

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEA l'Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa!
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: T'hi esperem!
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: O bé ens escoltes a través de la FM, al 107.3, o bé a qualsevol lloc del món, a través de radiovilafant.cat.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Una cançó la que intervenen José de Rico, Fuego, Víctor Magán y Dani Romero. Obra de arte.
1: Pa mí tú vas a ser que yo pida otra botella, oye. Me llega el pelo a la chapa, parece europea.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: El teu futur comença amb una bona decisió.
4: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
3: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
4: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
3: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
5: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
6: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
5: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
6: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
5: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Seguim enlairant el teu dia a Ràdio Vilafant amb la millor selecció musical.

0: amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit, l'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana d'estiu per compartir junts i escoltar, sobretot, algunes interessants cançons noves d'aquesta setmana. Això ho farem al llarg de pràcticament que 55 minuts. Comencem avui a Barcelona, perquè ell és un guitarrista i cantautor nascut a Barcelona, però que és estretament vinculat a Sant Cugat del Vallès. Es diu Oriol Saltor. La seva cançó, Sense tenir-la al seu costat, que escoltarem just d'aquí a uns moments, ens parla del final d'una relació amorosa i del procés de desamor. Per tant, per començar avui aquestes estrenes d'aquesta setmana, Oriol Saltor i la seva Sense tenir-la al seu costat.

El guitarrista i cantant barceloní Oriol Saltó ens ha acompanyat per començar aquestes estrenes d'aquesta setmana amb la seva nova cançó anomenada Sense tenir-la al seu costat. Seguim, ara sí, obrint fronteres i ens anem fins a Nord-Amèrica per escoltar a la cantant i compositora nord-americana Ashi. El seu nom real és Aislinn Rae Wilson i la seva nova cançó es diu Stop the Wedding, que ens parla del dret a canviar d'opinió, de fer cas a aquells senyals que tenim a vegades d'alerta i de tenir el coratge de fugir d'una relació incorrecta abans que sigui massa tard. Stop the Wedding és la nova de Aislinn.

Es diu Ashi, és una cantant i compositora nord-americana i la seva nova cançó ha sonat així de bé en aquestes estrenes d'aquesta setmana amb el Stop the Wedding, la seva nova cançó. Tornem a Catalunya amb Nina Calo, que és el projecte musical de la compositora i cantant Paula Rebull, nascuda a Tarragona, que lidera una banda de pop-rock festiu formada íntegrament per dones. La seva cançó, que escoltarem d'aquí a res, es diu Taranyina i parla d'aquest procés d'atrapament, d'alliberament i superació després de sortir d'una relació tòxica o de maltractament.

Una altra de les novetats de la setmana es diu Nina Calo, des de Tarragona ens arriba, i aquesta és la seva cançó Taranyina, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a fer un viatge, en aquest cas anem fins a Melbourne, fins a Austràlia, amb una cantant i compositora de trip-hop i de pop alternatiu sota el nom de Afi. La seva cançó que escoltarem és Tears Always Burn, i segueix amb la tònica de les cançons que hem tingut. De fet, la cançó que escoltarem ens parla del dolor emocional d'una ruptura i de la gran dificultat que suposa superar els records d'una antiga relació.

Des d'Austràlia, així ens ha arribat el so de Eiffy, la seva cançó Tears Always Burn, ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Aterrem de nou a Catalunya per escoltar un cantant i compositor català de música urbana, nascut a Olot, a la Garrotxa. Ell es diu Lleres, i aquesta és la cançó nova que ens presenta aquesta setmana i que es diu Fotos a la platja. La seva cançó parla de la nostàlgia, del record d'un amor d'estiu i de com es troba a faltar una persona especial a través de records, sobretot visuals. Fotos a la platja, el més nou de Lleres.

Una cançó ben estiuenca, es diu Fotos a la platja, i és la que ens ha portat Lleres, aquest garrotxí, que també ha sonat a través d'aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ella es diu Ellie Goulding, és una cantant, compositora i multiinstrumentista britànica, i l'escoltarem amb el seu nou èxit anomenat Rubbers, que és i parla bàsicament de la llibertat, de deixar-se portar completament a la pista de ball, i reivindica aquest esperit i l'energia de les festes electròniques, o com les coneixem, les raves.

La cançó es diu Rubbers, és la nova de Ellie Goulding. En ritme ens ha acompanyat amb aquesta peça que ens ha portat aquesta cantant, compositora i multiinstrumentista britànica. Seguim amb més novetats, un EP d'unes 4 cançons en directe, a més, des d'un concert que van fer a Barcelona, els Teràpia de Xoc, la seva tornada, ja sabeu que està aconseguint un èxit important amb la seva gira, i aquesta és una de les cançons que trobarem, una de les emblemàtiques que trobarem en aquest EP de 4 cançons en directe des de la ciutat de Barcelona. Teràpia de Xoc, els Garrotxins, amb Tota la nit.

És el ritme dels Flamingo Pyre, és un col·lectiu i banda de música electrònica que arriben des de Nova Zelanda i amb la seva cançó No Excuses, que parla de la resiliència davant les dificultats i de la necessitat de tirar endavant sense posar excuses ni dubtar. Així hem escoltat els Flamingo Pyre amb No Excuses i ara tornem a Catalunya per escoltar a Nina Barceló. Ella és una cantant, és compositora, nascuda a Barcelona. El seu nom real és Mariona Llorenç i aquí ens acompanya ara mateix amb la seva nova cançó que es diu To Set Street.

El seu nom és Nina Barceló, aquesta és la cançó Two Set Streets, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes, que ara mateix se'n va fins a Dublín, a Irlanda, per escoltar i conèixer Jassy. Ella és una cantant, compositora i DJ, i ens porta aquesta peça anomenada My People, que és una cançó molt personal i un homenatge a les seves arrels.

És el ritme de Jassy i aquesta és la seva nova cançó anomenada My People, una altra interessant novetat de la setmana. I ara anem per una banda que no és tradicional, sinó que és un projecte personal del lletrista Rafael Azañón, i és un projecte que utilitza intel·ligència

intel·ligència artificial per a la composició musical, la veu i també els arranjaments. Per tant, serà una de les primeres històries que escoltarem en català, a més, i feta amb intel·ligència artificial. La cançó es diu "Ens haurem tornat a equivocar" i parla de la indecisió, del dubte i de la por a cometre els mateixos errors afectius o personals del passat. Així sona, doncs, aquest projecte de Rafael Azañón, que es diu "Tan sols jo". I les

Aquesta és una de les històries de Tan sols jo. És el projecte personal del lletrista Rafael Azañón, que utilitza, com he dit abans, intel·ligència artificial per a la composició musical, la veu i també els arranjaments. Ens haurem tornat a equivocar, és la cançó que ens ha portat Tan sols jo. Anem per altres històries i fem de nou un viatge. En aquest cas, anem fins a Nord-Amèrica per escoltar Role Model, cantant i compositor nord-americà de pop alternatiu, amb la cançó que es diu Harmony.

El seu nom és Role Model, aquesta és la cançó Harmony que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya, es diuen Savannah, és un grup de pop-rock independent de Granollers i la seva nova cançó Bones Vistes, que parla de la maduresa emocional. Així sona.

La formació Sabana des de Granollers ens ha arribat amb la seva cançó Bones Vistes. I ja hem arribat a la part final del nostre camí, que el compartirem amb una història de Angelo Ferreri. Ell és un prolífic productor i DJ de música house, nascut a Sicília, a Itàlia, i la seva nova cançó I Feel For You ha estat creada juntament amb Roller Funk, que és un tema de ball que escoltarem per posar així el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana, amb molt de ritme, per compartir ja aquest nou estrenes d'aquest estiu del 2026. Tornem la setmana vinent, aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Uau! Quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
4: Mira per on ens agrada això de que arribi el cap de setmana, que sí? El weekend, que diuen els anglesos, és el que més ens agrada. Ah, si treballes el cap de setmana, potser la cosa és diferent, eh? Medusa, Khalid, weekend.

0: Nova York, 30 de novembre de 1989. A un quart de quatre de la matinada, en el Lower East Side de Manhattan, una dona es desperta amb una paràlisi. Segons el seu relat posterior, tres criatures no humanes la van fer flotar a través d'una finestra tancada del seu propi apartament i la van elevar fins a una llum blava en direcció a un objecte gegant que planejava sobre els gratacels de la ciutat. Aquest no és el guió d'una pel·lícula de ciència-ficció. És el cas de Linda Napolitano, considerats per molts com l'incident ovni més ben documentat de la història i per altres com un dels fraus més ben orquestrats. Avui ens submergim en una teranyina de testimonis, sessions d'hipnosi, rivalitats ufològiques i secrets que han trigat dècades en sortir a la llum. Perquè a l'estiu, la nit més fosca és Pànic a la ciutat.
1: La nit més fosca, Pànic a la ciutat.

0: Bones, benvinguts un dia més a la versió d'estiu de la nit més fosca. Per tant, benvinguts a Pànic a la Ciutat. Setè programa d'aquesta edició sobre el fenomen ovni, però el primer post-eclipse. Per tant, atenció, perquè també direm que tremenda turra que ens està donant tothom, o que ens ha donat tothom amb això de l'eclipse. I si busqueu a internet, que és el que m'he dedicat a fer jo aquests dies, trobareu teories molt boges del que en realitat és l'eclipse, perquè a mi em sembla que ens estan amagant alguna cosa i que no és el sol que creu, la lluna creu davant del sol, sinó que hi ha alguna més. Hi ha alguna cosa estranya que no ens volen dir. Qui crec que des de la seva zona, des de Carolina del Sud, no es veu res, no es veu eclipse, no hi ha, per allà no passa, és en Francesc Morales. Francesc, què tal? Com anem?
1: Hola, què tal? Estàs fent un pitch per un proper programa de Pànic a la Ciutat dedicat a eclipsis?
0: Eclipsis
1: o fenòmens meteorològics, atmosfèrics, astronòmics, varis.
0: Bueno, això de que l'eclipsi sigui real ho dius tu, perquè hi ha teories, eh? Hi ha teories al Twitter que...
1: Teories ufològiques.
0: És una que... O sigui, que el sol és una llum i que han ficat una pantalla davant per tapar-lo en un moment.
1: Ah, vols dir una llum creada artificialment?
0: Sí, com
1: una bombeta.
2: Això de Truman, saps? Els focus?
0: Clar. Sí, això ho he trobat, eh? Veieu que la Terra és plana.
1: Però què posen? Un plafó cada 124 anys?
0: Bueno, és com allò del Simpsons, quan volta pel sol el senyor Barnes, doncs el mateix, suposo.
1: Sí, és el mateix.
0: El mateix, entenc jo. No sóc gaire expert.
1: Entens bé. Ja sabem que aquí de Simpsons i Expediente X.
0: És l'únic que entenem, només sabem d'això de res.
2: Tot de la Fox, eh? Molt de dretes, tot plegat.
0: Mm. Bé, és una amiga de la que s'avecina, que és de Mediaset. Que no sé
2: si això tot... si ho fes a Amèrica ho faria la Fox.
0: Ah, la que s'ha, sí?
2: Sí.
1: Sí.
0: Mm. Bueno, no ho veig dolent. Què, Figueres?
2: A Figueres, anava a fer un comentari que no el faré.
1: Ens escolta molta gent a Figueres?
2: Massa.
0: Ens escolta molta gent des de Figueres, eh?
2: Massa gent.
0: I sorprenen bé això, que faltem una mica a la ciutat.
2: També ho entenc, no? A veure, som una ciutat imperfecta, que això fa que siguem una ciutat perfecta, perquè tenim per on créixer. Per cert, obrien un Mediamarkt a Figueres, eh?
0: Ho he vist, és la notícia de l'estiu, estic molt content.
2: Semblem putos pueblerinos, tothom emocionat perquè obre un Mediamarkt. Ara que Amazon arriba a no sé, al Nepal, ara tothom emocionat per un Mediamarkt que cada any és més car i té menys productes. Perquè tens una memòria... Uf, això t'ho hem de demanar, trigarà una setmana... Tio, que també us dic una cosa, Mediamarkt, l'únic youtuber important que hi ha a Figueres sóc jo, que si em regaleu un setup xulo per fer directes i a més, no em costa res fer publi vostre parlant bé de vosaltres. Així fem publi a la inversa, o em pagueu o parlo malament.
1: Sí, això se'n diu racketing.
0: Ara el senyor de Mediamarkt està patint dient ai, que l'obertura...
2: Futujasin, aquí...
0: Perquè, què és Mediamarkt, què és? És, no sé...
2: Pinta alemany, no?
1: Disney.
0: Té pinta de ser francès, això, eh?
1: Crec que és Alemanya.
2: Pinta que és un projecte secret de Hitler.
0: És un senyor que abans era pintor, però no li van anar bé les coses i va dir, pues muntaré una tenda d'electrodomèstics.
2: I mira-ho.
0: Sí. Va, anem pel cas d'avui, si us sembla, perquè novament, estem als Estats Units. O sigui,
1: tornem als Estats Units.
0: Tornem, bueno, ens quedem. O sigui, que
2: bueno, no cal que fem passaport, perquè no ens moguem.
0: Clar, vam anar a Brasil, però no sé per què vam anar-hi. Bueno, perquè...
1: Home... Ja t'ho diré jo, perquè no vau fer cas de molts dels exemples que vaig portar.
0: També és veritat.
2: No, a veure, perquè el que hem fet aquest any ha sigut casos representatius de diferents tipus, i clar, aquell de Brasil no podíem deixar passar, clar, perquè era molt important.
0: Molt.
1: Però no posar fàcil a l'audiència.
0: Sí. Però avui hem de dir que, tot i que estem als Estats Units, canviem una mica el tòpic, perquè la parada que fem no és... un desert enmig de vés a saber quin estat perdut de la mà de Déu, o en un bosc allò de l'Amèrica profunda plena de rednecks que tots estan borratxos de whisky i que veuen coses rares.
2: Però quina visió tens dels Estats Units?
0: Bueno, la que és, no és això. Jo el que miro dels Estats Units és només això.
2: Si
0: jo miro Forjada a Fuego, aquells que cacen peixos amb la mà.
2: Però Forjada a Fuego són gent bé,
0: home,
2: no?
0: Sí, bé, ganyants tots.
2: A veure, que aquests falta alguna dent i alguna gorra sobre.
0: Sí, home, no heu vist aquells tio que es dedica a anar a pescar peixos? Els peixos cat o aquells, que els pesquen amb la mà.
1: Ah, va, ara entenc.
0: Amb la mà
1: en un
0: forat, els mossega el peix, el treuen. Això és espectacular, aquell programa.
2: Bueno, tu vés a Castilla-La Mancha i poses coses pitjors.
0: Bueno,
2: tenim audiència a Castilla-La
0: Mancha? Algú devem tenir. Va, però avui, com deia, no estem en Amèrica profunda, sinó que estem a l'Amèrica cosmopolita, perquè estem a Manhattan, o sigui, enmig de la ciutat de Nova York, una de les ciutats més poblades del món. Sí que estem de matinada, a un quart de quatre de la matinada, aproximadament, del 30 de novembre de 1989, que és on passa aquest cas, i en concret a una senyora que es deia Linda Napolitano, que va assegurar haver estat abduïda per un ovni. També és de matinada, però Nova York, com que és la ciutat... És, bueno, hi ha tantes ciutats que no dormen mai, que Nova York també ho és. Per tant, no sé, diguem-ne que és un cas una miqueta diferent a tots els que hem vist fins al moment, sobretot perquè passa això, passa a una gran ciutat, on veurem diferents punts de vista del que aquesta senyora assegura que va veure. Per exemple, Francesc, anem a l'inici dels fets, perquè, com dèiem, estem a la ciutat de Nova York, a gairebé principis dels anys 90, i si comparem Nova York del, això, dels finals dels 80, principis dels 90, amb, la, amb el Nova York d'ara, podem dir que no és la mateixa ciutat, no? Potser és una ciutat, abans era una ciutat una miqueta més tèrbola, com veiem a les sèries i a les pel·lis, i no tan turística.
1: Sí, o sigui, la, el Nova York dels anys 70-80 és aquell Nova York, Nova York i Detroit, Chicago, etc., que expulsa població. Expulsa població en el sentit que forma part del fenomen del, dels suburbis, d'aquesta gent que se'n va viure en cases amb tanques de color blanc i jardinets, perquè la percepció i la realitat, a vegades només és percepció, però en molts casos també és realitat, és que són espais d'alta criminalitat, alt consum de drogues, estan en el pic de, o acabant, potser, l'epidèmia de crack als Estats Units, molt concentrada en ciutats, evidentment, i aquest és el Nova York del cas que ens toca avui, cosmopolita, tot el que tu vulguis, encara amb la presència d'immigració d'origen, en el cas de la protagonista d'avui, Linda, d'origen italià, que no ha passat fa mil anys, encara és molt recent. No és la ciutat gentrificada de Friends que tenim al cap potser ara, no? Això és, els anys 90 va canviant això de mica en mica. Aquest és el Nova York amb el que... És la Nova York una mica de... Més del Son of Sam, sí, que no pas de Rachel i Ross de Friends, perquè però estem a la frontera, eh? Està canviant cap a Rachel i Ross.
0: Clar, jo ara, com segurament molts, soc seguidor de tot el que fa Zoran Mandani, alcalde de Nova York, i una de les seves mesures més importants és ficar contenidors al carrer, cosa que fins ara a molts llocs de la ciutat no hi era, i per tant la gent deixava les bosses d'escombraria al carrer, i això que suposava? Doncs que hi haguessin rates, plagues, brutícia, etc. I ara han descobert que si fiquen contenidors tancats davant de les cases, la gent deixarà les escombraries allà dins i no hi hauran... Podran mitigar aquestes plagues, perquè, bueno, sí, són la capital del món, diuen, però bueno, i Catalunya també ho fem bastant bé. Però bueno, sí. Insinueu que no?
1: No sé. No. Sé que en alguns pobles del Gironès has de posar la caca fora
0: porta a porta.
1: Home, sí. Perquè llavors hi ha una empresa que bàsicament ha amenaçat segurament alguns alcaldes per aconseguir aquest negoci i tot va malament.
0: Es diu concurs ara, públic.
2: Però ara estic una mica perdut. Sí, però ja a Nova York no tien les bessures per un forat...
1: Per la finestra.
2: No, però he vist allò que ho tiren i va tot un contenidor general i aquell contenidor és el que s'emporta al camió les bessures, no?
1: Sí, de fet, el que diuen, Xavi, no sé de què collons està parlant.
0: Que, o sigui, això, mireu les xarxes del senyor Mandani, sí. Que, o sigui, no en els mamotretos aquells edificis que viuen 80.000 persones, però els edificis petits, diguem, la gent no tenia contenidor de basura i deixava la basura en un punt de la vorera on venia el senyor de la basura, sí. I ho recollia, i ara en aquests llocs ficaran contenidors com els nostres, tia.
2: Però és molt antiestètic un contenidor mig al carrer,
0: ja, noi, les rates no, també ho són.
1: I que el pots incendiar, el pots fer servir com a barricada, bueno, se'n va carrer avall.
0: Però ni un paper terra com feia.
2: Aquest senyor que ha arribat a Nova York no m'agrada, ja t'ho dic.
0: Millor un nazi.
2: Home,
0: on va separar.
2: Sí. Sempre.
0: Però va, anem al cas d'avui, la senyora, la Linda Napolitano, una senyora que vivia a la ciutat de Nova York, que, en concret a Manhattan, en un pis de Manhattan, que, segons ella, explica posteriorment, la nit del 30 de novembre, mentre ella estava dormint, què passa? Apareix un marciano, no?
2: Hòstia, però Xavi, ets tan anticlimàtic.
1: La èpica.
0: Bueno.
1: Aquest cas...
0: És que l'altre no s'ho creurà, per tant, perquè jo he de fer aquí un clima ja, super...
2: Per sí, això és... deixa que sigui ell que ho desmitifiqui, sí. No tu en principi.
0: Porto 6 programes intentant que cregui en algú, però ja ho deixa per impossible.
1: Clar, aquest cas, no sé si començar per el que se suposa que va passar,
0: sí.
1: que també seria complicat perquè té diferents punts d'entrada, diguéssim, la història. No sé si començar per aquí o per el que jo crec que el tipus de fenomen.
0: Va, fem una cosa, com que sempre ens expliques primer què va passar, explica'm la teva teoria avui i després ja canviem.
1: Doncs el que passa és el que tu dius, o sigui, aquesta senyora és abduïda, allò novembre del 1989, però clar, això no ho sabem per ella directament. Això ho sabem perquè hi ha dos policies que envien unes cartes al principal investigador, no només en aquell moment, sinó jo diria que en general, del fenomen ufològic, que és el Abad Hopkins,
0: sí,
1: que és l'autor de The Intruders, i serà l'autor del cas del que estem parlant avui, de Witnessed. Li arriben unes cartes a aquest senyor, que és el que, per part de dos policies, que són els que l'estan avisant de que han vist aquest fenomen, no? D'aquesta dona vestida amb un vestit de roba de nit, flotant al costat del pont de Brooklyn i sent capturada per alguna mena de nau extraterrestre. Molt de temps, el senyor Hopkins anirà rebent cartes d'aquests policies, fins que al final ell entra en contacte amb Linda Napolitano, i una de les coses que ell feia era, perquè ell bàsicament galvanitzava, agrupava gent que havia tingut experiències de tipus abductives, i els feia sessions d'hipnosi per veure exactament com havia anat el tema de l'abducció alienígena, per dir-ho ràpid. I efectivament el cas d'ella és el que més li fascina, perquè s'anirà complicant molt a mesura que va avançant el cas. I ara aquí jo crec que hauria de fer un resum molt resumit,
0: a veure,
1: és que aquest cas jo crec que li podríem dedicar tot el pànic a la ciutat d'aquest mes, d'aquest estiu, tranquil·lament. O sigui, el que acaba passant és el següent: aquests dos policies, Dan i Richard, famosos, que contacten amb Hopkins, a poc a poc tu notes que s'estan enamorant d'ella,
0: de la senyora Linda. Mm-hmm. Però no la coneixen,
1: però és un amor com platònic.
0: Sí, l'únic que l'han vist és flotant pel mig del pont de Brooklyn.
1: Exacte.
2: Et sembla poc, Xavi, ho dius, sí, com si fos el més normal del món.
0: Ja, no, només dic, vist, però està de lluny, no l'has vist, potser després et pot resultar una desil·lusió.
1: Sí, llavors, però la manera com la descriuen és com amb un vestit vaporós, la descriuen, no és molt trunyero, no? Però és molt sensual, la descripció que fan d'ella, del seu cos, com pateixen per ella, etc. A poc a poc tu aniràs descobrint que no són policies, sinó que són escortes de seguretat de Javier Pérez de Cuellar, sí, que en aquell moment és el secretari general de les Nacions Unides.
0: Sí, és un senyor del Perú. No,
1: que és a Nova York, on hi ha el quarter general de les Nacions Unides.
0: Com si fos, saps? L'edifici del mal.
2: Bueno, és un edifici que s'ha prohibit gravar, bueno, des de fora.
0: Per la seguretat de...
2: Sí, però és molt bèstia. Hitchcock, quan va fer Con la muerte en los talones,
0: sí,
2: va tenir prohibit accedir a qualsevol manera i van gravar d'amagat.
0: Oh.
2: O sigui, és un dels edificis mítics, perquè hi ha molt poques imatges. Ara deu haver canviat, però en aquell moment era un búnquer.
0: Jo vaig anar l'altre dia a Girona, que estaven fent la gravació d'Enredados, també van prohibir gravar i tot deu estar gravant.
2: Tu hi surts, d'extra?
0: No, jo passava per allà i vaig fer un vídeo.
2: Ah, vale.
0: I va sortir un segurat: no se puede grabar. Dic, vale.
2: En espanyol?
0: Sí. Pues me dir, no te entiendo.
1: Doncs el senyor Pérez de Cuellar acaba involucrat amb la història de Linda, perquè el que anirà passant mica en mica és que aquests policies falsos, que són escortes, segresten en diverses ocasions a Linda, perquè estan convençuts que o treballa pel govern o amb alguna cosa, o és un mig extraterrestre, mig humana. De fet, la segresten més d'un dia sencer en una platja propera a Nova York, a practicar certs rituals a la sorra, amb l'aigua, que pel que sembla són vistos també per al senyor Pérez de Cuellar. Tot això són unes cartes que li arriben al senyor, periòdicament, al senyor especialista en ufologia, Bud Hopkins.
0: Perquè aquest senyor anar a la policia a dir: a veure, hi ha uns tarats que estan segrestant una senyora que diuen que l'han vist volar per un pont? No.
1: Mm-hmm. No.
2: Bueno, però més que tinguem en compte que ell potser no és tant un ufòleg com un psiquiatre, o sigui...
0: Va, per això t'ho dic.
2: Ell li semblava interessant intentar entendre, en un principi, als abduïts, la seva versió de tot plegat. Intentar entendre, ell no hi creia en un principi en tot plegat, però ja queda massa gent dient el mateix, i a partir d'aquí van començar les seves investigacions. I va començar molt bé amb Intruders i tot això, que era bastant escèptic, però ja als últims anys, com veiem aquí, es va implicar massa. Simplement volia apuntar això.
0: Clar, aquí tenim una cosa diferent als altres casos, que és diferent en els altres casos. Ja dic que és un lloc, és un cas que ha passat al mig d'una ciutat, que per tant el pot haver vist molta gent, però com dieu vosaltres, és un cas que la gent que fa declaracions molt iguals, explica la història de manera molt igual. Per tant, pot ser que estigui tot pactat i que ho hagin tot inventat, perquè això és el que m'ha après aquests dies.
1: No, jo només he parlat de Dani Richard, però sobretot de la primera imatge d'ella sent abduïda, hi ha com 20 o 30 testimonis. Sí, ah, d'aquest.
0: Clar, però la senyora Napolitano, tindrem declaracions de la senyora Napolitano? Si ella...
2: Sí, li agradava més els micros que un tontun llapis.
1: És que aquest és el tema.
0: No.
1: Clar, ella es converteix en el testimoni, no en el testimoni, en el membre estrella del grup aquest de suport que crea a Nova York el senyor Hopkins. Per això el llibre es diu Witnessed, perquè era la primera vegada que teníem tants testimonis i tan fiables d'un cas d'abducció. A més, ella aporta una radiografia en la qual sembla ser que hi ha algun tipus de peça metàl·lica en el nas.
0: Sí.
1: Això també provoca... ara, perquè ja han passat uns anys, no? Però aquí tenim l'inici, en aquest cas, de dues coses importants. Una és el tema dels implants, l'altra és el tema de els híbrids, algun tipus de raça nova que els alienígenes volen crear amb nosaltres. És a dir, el que avui en dia ja és bastant comú pensar-ho, sobretot post-Expediente X món, neix en aquest moment.
2: És que Expediente X
1: agafa, sí.
2: És exactament això, o sigui, agafa tota la mitologia que es comença a crear finals dels 80, principis dels 90, i el transplanta sobretot a les dues primeres temporades d'Expediente X, que és el que tu has dit, el CEBE, que és barreja humans extraterrestres, els implants, el tipus d'abducció també és clavada al de l'Indiana Napolitano, o sigui, tota la mitologia que crea Chris Carter, un dels punts forts és aquest cas.
1: Sí.
0: No me sona. I... No sé de què va això, Expediente X, jo.
2: Perquè no l'has mirat, l'has de mirar.
0: O sigui, estic molt liat. Tinc la temporada 15 de que s'avecina, estic molt liat.
1: Doncs, hòstia, encara dura.
0: Ui!
1: El que li queda, no? Doncs aquest és el cas, no? Aquest és el cas, el llibre es va acabar fent. Evidentment, els testimonis que semblaven molt fiables en un principi, llavors quan els tornaves a repassar, no vaig obrir mai la cortina, el senyor Hopkins va seleccionar algunes de les coses que algun dels testimonis deia, i d'altres directament semblava que no ni havien existit, no? tals testimonis. La Linda Napolitano sembla ser que es va inventar els famosos Danny Richard, les cartes les escrivia ella, bàsicament, el senyor Hopkins.
0: Ah, sí, anem aquí al tema, o sigui, podem dir que tot és un muntatge de la senyora Napolitano.
1: Clar, ara si vols entrem en el que jo crec que el que va passar.
0: Sí, però també, primer una cosa, el tema, clar, aquests dos senyors, aquests dos policies, que no eren policies, que aviat eren escortes, que eren escortes d'un alt càrrec de la ONU, en el qual se'l va implicar en que ell o sabia coses o que havia interrogat aquella senyora o que havia tingut contacte amb ella. I quan això es fa públic, o sigui, ningú de la ONU diu, a veure...
2: Bueno, ell mateix surt i diu que no en vol saber res, que no fiqui pel mig perquè
0: ell
2: no
0: es marca i diu, jo no sé, però, o sigui, no hi ha cap cosa legal en contra d'aquesta senyora, no?
2: Hòstia, això sí.
0: Clar, no es fa cap pensar. Sí, com has dit, Jacint, no es pot gravar l'edifici de la ONU, però sí que es pot difamar el secretari general.
2: Però no el difama en cap moment.
0: Home, hi ha rumors de que ell i els seus segurates van fer coses amb aquesta senyora.
2: Bueno, a veure...
1: Ja... Yeah. Però és un cas com el de Brasil, no? Que quan interroguen els mitjans de comunicació a l'oficial encarregat de fer una roda de premsa, diu, però per què no desmenteix això? I ell diu, desmentir el què?
0: Que no hi ha res a
1: desmentir. De què m'esteu parlant? I se'n va de la sala de premsa.
0: Però la teva versió, llavors, Francesc, quina és?
1: No, però crec que en Jacint volia dir alguna cosa. Ah.
2: Volia apuntar que també això és el cas en si, el centre, el moll de l'os, però despejat tot el que ve després, que s'ha recorregut per mitjans a la Linda, i també el tema del seu fill.
0: Sí, això ho parlarem a la teva part, si et sembla.
2: Vale. El fill i els homes de negre, que a mi em sembla una cosa sensacional.
0: És que a mi m'agrada aquest capítol, perquè és aquí apareixen ja els homes de negre aquells, no? No, a Will Smith i companyia.
2: Sí, la versió autèntica.
1: La versió urbana. Clar, el cas aquest, per començar, el Hopkins aquest, a veure, és un cas claríssim d'alguna cosa que ja he comentat en episodis anteriors, i és que estem davant del líder, el líder d'una secta. Ja he comentat diverses vegades que això de l'ufologia no és res més que... No. On t'he d'afirmar? No, perquè, a veure, ell agafava... Hi ha un moment, això s'explica molt bé, això, quan en Jacint parli suposo que parlava del documental que es pot veure a Netflix, la seva exdona, en aquell moment està casada amb Carol, no sé què, ella havia viscut de petita en una comuna d'aquestes ultrareligioses, o una secta, vaja, en el sentit, no sé, popular de la paraula, i quan es fica dintre del cas aquest de Linda i veu com el seu marit cada vegada està més absorbit per les veritats que a ell li interessen, cada vegada li sona més al seu pare. El seu pare quan la recriminava de que qüestionés la Bíblia o fes masses preguntes, no? Quan ell hipnotitza a persones abduïdes, es tracta en molts casos clarament d'abusos sexuals, violacions, tocaments, etc, que ell acaba manipulant perquè sembli que sigui abduccions, o simplement ignora tot allò que no és abducció. O sigui, va deixant de banda un munt de coses. Linda, per exemple, sí, és una abduïda, però és que també creia que era la reencarnació de Joana d'Arc i que part dels seus globus vermells eren immortals. Aquesta informació, no vull abusar de la fal·làcia Domine aquí, però crec que seria important portar-la al centre, no?, de la conversa.
2: Voldria que quedés constància que ha començat la frase dient que és una abduïda, o sigui, que confirma que realment creu que ha sigut abduïda. Passar.
0: Però potser ella sí que s'ho creia, o tampoc.
2: No.
0: O sigui,
2: no,
0: tu, Jacint, tampoc creus.
1: Jo el que crec que són fantasies de dona italoamericana, perquè clar, perquè les cartes són altament eròtiques, bàsicament literatura romàntica d'aquesta de Daniel Steele, que ella mateixa crea enviant-la a un home amb el qual segurament va intentar fer alguna cosa. Això no queda mai del tot explícit en el documental, però jo crec que en algun moment va trencar la relació de parella entre Hopkins i Carol, no? Perquè era també una dona de jove que formava part una mica de la faràndula de Nova York, si no m'equivoco, una mica atractiva i molt, molt agressiva sexualment, per dir-ho clarament. I simplement va llegir massa de literatura d'aquesta, la Madame Bovary, i va començar a explicar que l'havien abduït per cridar l'atenció d'un home o de diversos homes i fer-se famosa, perquè la idea era fer una pel·li d'això. Quan va sortir Independence Day, clar, és que és el 96, Independence Day, han passat ja uns quants hiverns, li sap greu a Hopkins perquè aquesta és la pel·lícula que ell li hagués agradat fer o que s'hagués fet del seu llibre Witnessed.
0: Vaja.
1: Perquè ell ho veu sempre d'una manera apocalíptica. La presència d'alienígenes no és una qüestió espiritual o un fenomen simplement que no s'explica en absolut. No, ell ho veu com hi ha un pla, hi ha una estratègia, venen aquí a envair-nos o a fer-nos mal, i a més passa de generació en generació. Hi ha molta gent que és abduïda i no ho sap. Aquesta idea de que li passa a molta gent i encara no ho sap. Jo us descobriré la veritat, etc, etc.
0: Però clar, heu començat explicant que el senyor Bud Hopkins en veritat era un psicòleg, un psiquiatre, i va canviant, diguem, la seva manera de fer, de ser un psiquiatre, diguem, agnòstic, o que, bueno, o que no estava ficat al món de l'ufologia, a convertir-se en un dels màxims, no vull dir expert, però un dels màxims impulsors d'aquest tema.
1: No vull corregir en Jacint, però jo crec que estàs barrejant dues persones diferents. Un és el protagonista d'Intruders i l'altre és en Hopkins.
0: Però el senyor Hopkins, ell és psiquiatre, no? Ell fa una regressió d'aquestes, no li fa un...
1: Bueno, fa sessions de hipnotització.
0: Sí, però entenc que ell és psicòleg o psiquiatre.
2: Però ell no estava a la universitat, aquest senyor.
0: Ah, o sigui, no és col·legiat ni res, però aquest senyor és
2: era professor també.
0: Però era psicòleg, psiquiatre o algo així, no?
1: I era artista. Sí.
0: Clar, aquest senyor passa de ser un psicòleg a ser un magufo.
2: Bueno, és el que diu en Xavi, que es va aprofitar una mica, jo crec, de la situació. Clar, tenia un grup de gent supeditada sobre el que ell creia o el que ell feia, i em va treure suc. Es va aprofitar, suposo que també una feina de protagonisme, perquè tant Napolitano com ell, crec que era les ganes de demostrar alguna cosa i ser el centre d'atenció. A més, és un moment en què és això, passar a les sectes aquelles més hippies, ho han comentat mil vegades amb en Francesc, aquestes que són de contactisme pur i dur. Era un tema que estava molt candent i que jo crec que em va treure profit fins on va poder.
1: Sí, és que si vosaltres mireu, si mireu les imatges d'ell amb els seus, no sé,
0: deixebles,
1: i no sabeu de què va, és que fins i tot estèticament s'assembla als casos com els de Heaven's Gate. És que és igual, excepte la part del suïcidi col·lectiu al final, per la resta és molt semblant.
0: Però per tant, m'esteu dient que tot això era una protosecta, que aquest senyor estava muntant una protosecta que no li va anar del tot bé? En part sí, perquè sí que va fer quartos o va fer fama, però adeptes, o sigui, tampoc és que potser en fes gaires. Si vam dir que aquest cas es pot resumir a una protosecta d'origen alien, com ja vam fer
1: a veure, tot el fenomen ufològic,
0: els dos senyors borratxos en una barca, això no.
1: No, però la publicació, l'ús, l'explicació i la narrativa dels senyors de la barca, aquells de Mississippi, sí. Clar, és que, a veure, el cristianisme no neix d'un dia per l'altre, triga 200-300 anys a formar-se, i portem menys de 100, no?, amb temes d'aquests d'ufologia, tal com l'entenem de contactisme, i a poc a poc la narrativa es va adaptant a noves tecnologies, a noves formes de comunicació, noves societats, no?, la manera com entenem les societats, i podria desaparèixer tranquil·lament, però jo crec que està triomfant a nivell del que com qualsevol altra religió que acaba triomfant.
0: Vaja. aquest cas, diguem, o sigui, he començat molt escèptic. Jo pensava que hi hauria més batalla amb el tema, que potser sí que hi ha alguna cosa, i veig que cap dels dos creu que això sigui en realitat un abdub. Suposant el cas que existissin els extraterrestres i que hi hagués adopcions, que hi ha una mínima possibilitat de que aquest cas sigui real o que aquesta senyora li hagués passat alguna cosa, en aquest cas sí que descartem que aquesta senyora li passi res. Els senyors de la barca segurament algú van veure, els senyors dels goblins algú van veure, les brasilenyes van veure el seu veí aquell sentat borratxo, però algú van veure. Aquí podem concloure, i això, Jacint, digues la teva també, que la líder napolitana del principi al final s'ho inventa tot?
2: No, jo no. Tampoc crec que sigui exactament tot, absolutament, o sigui, que hi ha més pa que formatge, això ho tinc assegurat. Clar, després hi ha elements que dius, hòstia, no tenen sentit. O sigui, que alguna cosa, alguna llum va haver-hi, que pot ser un projector o un Zeppelin, o clar, el que tu vulguis. Però
0: estem, estem a Nova York, les llums hi ha tota l'estona.
2: Que hi hagi només una persona com a testimoni, bueno, però hi ha uns quants testimonis diferents. Després el tema de el que apareix l'implant aquell metàl·lic, que de cop i volta desapareix.
0: Que també... això va estar testificat per un metge, si no recordo malament, que la senyora tenia, o ella va anar al metge per dir
2: hi ha
0: que
2: dues versions.
0: Vale.
2: El metge que diu que sí, que sí, ho van treure i tal, i després ja la versió de la dona, el documentalista, que diu que ella creu que simplement hi havia un atac allà i poc o més. O sigui que,
0: sí, perquè,
2: clar, aquí... que mai haguem tingut aquell objecte i ja ho puguem palpar, sinó que va desaparèixer al cap de res, també és curiós.
0: Clar, perquè la senyora, això per qui no es conegui el cas, com ja explicava en Francesc abans, ella explica que després que li passi això, aquesta suposada abducció, ella té com una espècie de xapa implant metàl·lica, o sigui, un implant en el nas, que dius... Bueno,
2: ella era l'orella, no?, en aquest cas.
0: No era el nas?
2: Era el nas?
1: Ah. Era com una espiral.
2: Però era el nas a l'orella, aquí.
0: Jo em sembla que en el documental diuen el nas, si no recordo malament.
2: Potser.
1: És que ho ensenyen i tot.
0: Sí, però que ell, o sigui, a més, ho consulta a no sé si a una amiga o alguna cosa així, i li diu, home, ves al metge a veure el que tens. I quan va al metge li diu, no tens res vostè. Que això és una de les versions que dona. Per tant, això podem dir que també és una mica invent.
2: Per tant, és que no hi ha res al que aferrar-te realment. A part de, hem vist una llum i una figura suposadament atrapada per la llum. Tota la resta costa molt d'empassar. A més que el cas comença com un cas d'abducció, perquè també hi ha coses interessants, exploració a l'abdomen, cosetes aquestes...
0: Ella explica l'experiència que té quan és abduïda i què veu dintre la nau?
2: Sí, en sota regressió hipnòtica, diu això, que li van clavar una agulla, que li van inspeccionar el ventre, que també el que veiem després en el cas de Dwayne Barry d'Expediente X és que és exactament això.
0: O sigui, ell, clar, aquí estem a l'any 89, per tant, tots els fets que hem explicat fins ara han passat ja fa molt de temps, per tant, podem dir que ja hi ha molta literatura sobre el tema ovni, tema abduccions, o sigui, ja hi ha un patró de com es comporten els ovnis quan contacten amb les persones, i per tant, podem dir que aquesta senyora el que fa és seguir el patró establert, diguem, l'estàndard de contactisme ovni per intentar, no diré inventar-se perquè anava massa greu, però intentar explicar el que li ha passat amb ella.
2: A mi el punt que més em fascina tot plegat i que a partir d'aquí surt Expediente X. O sigui, els casos, com tu has comentat molt bé abans, tot passaven a llocs perduts, en gent pobreta que vés a saber com eren, no sé què. Clar, és una mica com va passar amb la literatura de terror. Hem passat del castell de Transilvània, o sigui, perdut de la mà de Déu, a passar enmig d'una ciutat. I convertir-se en un estàndard que a partir de llavors totes les abduccions seran exactament com en aquest cas. I t'està llançant un missatge de no estar segur enlloc, perquè abans pensaves, bueno, si estic enmig del bosc em poden abduir. Ara és, no, enmig de la ciutat es pot obrir la finestra de la teva habitació, entrarà una llum i se t'emportarà pel cel. Clar, per mi és el punt més important d'aquest cas, ja sigui real o no, però que dins de la cultura popular s'ha extès i és això, ara creiem que realment paper abduccions enmig d'una gran ciutat que no dorm mai.
0: Que reaccions de la comunitat ufològica o els experts en el tema, entenc que en un cas com aquest molts van reaccionar i van fer les seves pròpies investigacions, les seves pròpies teories, no?
2: Bueno, pensa que ella tampoc sí que va anar per mitjans, però tampoc es va, que jo sàpiga, tampoc va anar amb altres investigadors explicant el cas. Ella sempre havia treballat amb en Hawkins aquest, i poc o més.
0: O sigui, el cas s'ha fet gros, entre cometes, molt posteriorment, també.
2: No, aquesta dona omplia convencions d'ufologia com bojos.
0: Però ho feia ella amb els seus mitjans, diguem, no...
2: Amb en Hawkins normalment l'acompanyava.
0: Sí, una mena de monopoli de la...
2: Sí, jo me lo guiso, jo me lo como. Ells tenia un cas que anaven explicant, a més era un cas que sempre estava viu, perquè, com parlàvem després, home és negre, el meu fill en realitat és un Eve, o sigui, és que era com un culebrot constant, no va parar mai.
0: O sigui, cada dia apareixien noves coses. Podem dir-ho així.
1: És que més són cartes i cartes i cartes les que té Hopkins, que això és el que fa sospitar més a la seva dona quan descobreix que la seva principal font d'informació són aquestes cartes que li arriben i que veu que són totes que estan escrites per la mateixa persona.
0: Bueno, per la mateixa persona en teoria no, perquè eren uns segurates.
1: No, és, això s'ho inventa Linda.
0: Ja, per això, però ella quan signa
1: per
0: les
1: la mateixa
0: cartes,
1: persona, vull dir que de puny i lletra.
0: Ah, vale. O sigui, les cartes tenen nom diferents, però la tipografia és la mateixa.
2: No tothom tenia ordinador i impressora aquella època.
0: Que tothom escrivia a mà o a màquina d'escriure, per tant, la màquina d'escriure sempre tenia el mateix trazo. Bueno, no sé, em sap greu, que...
1: Jo ho veig també com un cas de bruixeria contemporani, és a dir...
0: A veure, desenvolupa això.
1: És un cas, o sigui, bruixeria en el sentit no de que la seva existència, sinó de la creença de la seva existència. Per la figura femenina, per com es descriu aquesta figura, o com s'autodescriu, millor dit, aquesta figura femenina, i com manipula homes al seu voltant, o com ella ens fa creure que ha manipulat homes al seu voltant i es converteix en una figura de poder. El que passa que en lloc de fer-ho en un poble petit o en una casa abandonada en mig d'un bosc, això passa enmig de Brooklyn. Però té tots els visos de ser un cas de bruixeria contemporània. És a dir, una evolució més d'un fenomen folclòric, sobrenatural, etc., percebut d'una determinada manera en el passat, explicat en contextos urbanites del món occidental actual.
0: Però en aquest cas, per exemple, i pensant que el cas passa a Nova York, no tenim una reacció de les autoritats de la ciutat en cap moment, no? Si no és que era una alarma a la ciutat, d'aquesta senyora ha estat abduïda presumptament a Nova York.
1: Que Nova York està en estat d'alarma continu. Per tot.
0: Si això és un petit punt més.
1: Contenidors de basura... musulmans d'alcaldes,
0: caimans a les clavegueres.
1: Sí, jo crec que
0: caimans albins.
1: Sí, un altre avió.
0: Que no és que era la sensació aquesta de pànic o com a mínim de sí, bueno, podem dir de pànic, que sí que hem vist en els altres casos. En tots els altres casos hem vist que com a mínim o moltes o poques persones tenen dintre del seu entorn doncs crea una sensació de por, de terror del que els ha passat i por de que torni a passar. Aquí no, aquí és aquesta senyora explicant les seves històries amb l'altre paio que es munta la pel·lícula i van tirant ells.
2: És que clar, el cas que fins on jo recordo sí que arriba a sortir rotllo ràdio, però és un cas que és cocció lenta, o sigui, es va desenvolupant al llarg dels anys. No és un impacte de cop i volta tots els diaris obren
0: dient...
2: No, és cocció lenta. El cas es va desenvolupant i és el que t'he dit. Com que era un culebron, tenies que enganxar a bon principi per saber on t'havies arribat.
0: Sí, per fer-vos una idea, no és com el cas que vam parlar la primera temporada de l'animal aquell, del pantosaure aquell, que va recórrer presumptament Barcelona.
2: No.
0: Que es van començar a enviar cartes, que al final es va fer, o sigui, una persona que ho va escriure, després resulta que tot el país ho havia vist això. En aquest cas, podem dir que no és així. És més, això, jo me lo guiso, jo me lo como.
2: Sí.
0: Si aquesta gent, si fos a l'actualitat, doncs haguessin fet un canal de YouTube i haguessin anat explicant les seves històries.
2: Seria la casa de los gemelos, o sigui, ho controlen ells dos i hi ha una narrativa que va creixent, que si no la coneixes de bon principi et perds, però que està tot molt ben pensat i distribuït perquè enganxi.
0: Bé. Bueno, que enganxi, però Francesc, per tu ja m'avanço, tot invent, aquesta senyora volia fer calés i prou, no?
1: Sí, clar, però això no trobo que sigui un cas interessant, no?
0: Ah, no.
1: Un munt de... Però clar, però això són tots, eh?
0: Ja, en el teu cas sí.
1: Són tots. I a més, i voldria aquí aprofitar el tema del post-eclipsi, que, si us ho fixeu, el tema de l'eclipsi, que és molt divertit, perquè els mateixos mitjans de comunicació que han donat la turra...
0: Sí.
1: Durant no sé quantes hores, 36 hores al dia d'eclipsi, llavors són els mateixos que et donen un titular que diu deliri

0: Terres de l'Ebre i tal. I per Twitter corrien imatges de les estacions de tren de Camp de Tarragona, etc., col·lapsades de gent per veure l'eclipse. Per què? Pues perquè els mitjans de comunicació, com deies, han estat donant la turra de el millor lloc on es pot veure és a la plaça X del poble no sé quanto. Bueno,
1: però ja a veure... SpaceX s'ha agafat un parador aquí per veure l'eclipse, o sigui...
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. SpaceX i la NASA també s'ha agafat un castell que l'han habilitat per estar-hi aquests dies i fer observació. O sigui, que sí que és normal que fotem la turra, perquè sí, és un fenomen que passa cada 150 anys. Aquí tindrem la sort de veure'l bastant bé. A veure, és que de què podem parlar i de què no? Perquè sembla que no puguem parlar d'un esdeveniment que passa cada 150 anys.
0: A mi em sap greu que Jordi Basté estigui de vacances, perquè la turra hagués estat per 15.
2: Sí, perquè jo encara no... És que quan hi ha hagut un terratrèmol, si la gent no s'ha entrat encara a aquestes alçades, hi ha hagut un terratrèmol de 7,4 a Colòmbia, sí, sí, i quants morts ja, i jo encara estic esperant les emissores de ràdio que normalment escolto que em parlin del tema.
0: No, sí,
2: amb el de Veneçuela.
1: Sí, a RAC1 jo l'he sentit al matí.
0: Sí, però poquet.
2: Doncs jo...
1: Home, que vols que t'expliquin?
2: Amb el de Veneçuela estaven allà donant la turra, sí, de 38 hores al dia, en canvi amb el de Colòmbia, com estem de vacances... Sí. No.
0: Jo el de Veneçuela recordo que, a més, quan estàvem parlant, era un dissabte, el programa aquell que fan el RAC1 dissabte al matí, i va durar tot el puto viatge. Vaig anar és hora que anava jo de Rosa a Sant Feliu de Guíxols, per tant, una hora i poc, menys d'una hora, parlant del terratrèmol. O sigui, que si l'especialista de no sé què, l'especialista de no sé quantos, i en aquest cas no, perquè tenim altres notícies a fer. Sigui com sigui.
1: Xavi, tenim Gerard Romero parlant de Julián Álvarez des de fa un mes.
0: Però ja Romero juga una altra lliga, és Champions ja ell. Champions.
2: El que vol dir és que no són fenòmens naturals, és a dir, que les notícies són les que són, s'expliquen de la manera que són, més o menys, i això i acaba generant altres fenòmens, no? El cas de Linda i gent com Linda és perquè ja tenim una acumulació de llibres i de pel·lícules i de gent que ja es comunica per carta i aviat per correu electrònic i que es va fent la bola més grossa, però això no vol dir que estiguin parlant d'una cosa que realment ha existit.
0: Jacint, tu què creus? Que això ha passat? No ha passat? Hi ha tints de que podia ser real?
1: Que... A veure, jo aquest cas sí que sempre he desconfiat molt, moltíssim, i no... Em costa molt de creure'l. Més que res, perquè és que passa de tot. O sigui, simplement fos una abducció, puc arribar a pensar, bé, pot ser que s'ho hagi imaginat i algun factor d'una llum, muntem una pel·lícula. Però clar, que hi hagi una concatenació de tants esdeveniments tan extraordinaris, per mi li treu una mica de veracitat. La relació entre Napolitano i en Hawkins aquest també et fa sospitar que hi va haver-hi més al seu que altra cosa.
0: Però estaven liats o no?
1: És que oficialment no.
0: Anem a lo que la gent interessa.
1: Clar.
2: Oficialment no, però...
0: Però sí.
2: Hi ha un trencament de parella segurament per culpa del...
1: Sí, però a mi em recorda molt el cas de... És que no recordo com es deia el llibre, el de Satanic Panic, la regressió hipnòtica que fa que tot esclati, sí. Que també la relació entre el testimoni i el seu hipnotitzador va passar alguna cosa més. I em recorda molt un cas amb l'altre, que és això, d'un testimoni suposadament vertader que crea tota una manera d'entendre el Satanic Pànic i aquí les abduccions modernes i la relació que té entre ells de possessió i de... no sé com explicar-ho.
2: Com les relacions de poder entre professor i estudiant.
1: Sí.
2: O sigui, si tu poses les imatges d'ells dos sense àudio, tu creus que és el profe que s'està lligant l'estudiant o al revés, o al mateix temps, millor dit.
1: A més, s'ha de dir que l'actitud la Napolitano aquesta és que és la típica italiana menja homes. Si la veus a la cuina menjant mentre es fuma, portant uns leotardos, no sé, és molt vuitantes.
2: Sí, sí.
1: I em posa molt nerviós. A mi em posava amb un cardat així... Les
2: és la de Matrimonio con hijos. És que
1: sí,
2: és...
1: Tio. És que és això.
0: Que ja sap greu que el cas dels que tractarem, jo crec que potser el que té, o sigui, dels 10 que tractarem, potser aquest és el que té el documental a Netflix, els altres, un documental propi, no part d'una sèrie documental, i sigui el que menys ens creiem. També, ja sap greu.
1: Però això és el que diu en Francesc, no li treu la gràcia.
0: No,
1: el documental em va semblar sensacional, en Francesc argumenta que s'han deixat moltes coses al tinter, però a mi estructuralment i la narrativa que té, o sigui, em sembla extraordinari. I a més recordem això, el documental és sense que la Linda doni el seu testimoni expressament pel documental, són gravacions que han aprofitat, Hopkins ja estava mort quan van fer el documental i la dona en Hopkins, que és la que és la gran protagonista del documental, al cap i a la fi també estava morta i s'havia gravat ella mateixa i aquestes gravacions es van utilitzar per fer el documental. O sigui, no tenir cap testimoni dels protagonistes i aconseguir fer un documental d'aquestes característiques, quan és

0: tan recent, quan passa molts anys, mira, t'apanyes i ho fas d'una altra manera, amb historiadors i tal, però una cosa tan recent i aconseguir fer un documental tan ben fet, a mi em sembla fantàstic.
1: Ja que parlem de documentals i de, parlem de coses de la cultura, què tens, què ens portes en aquest cas? A part del documental que trobem a Netflix, tres capítols, deu durar una horeta i mitja, més o menys, tenim més material sobre això?
0: El que ha dit en Francesc, jo sobretot tiraria tant pels llibres. Els llibres del Witness, que és el que dona peu a tot plegat, el que dona la fama al cas. I és que poc o mà, és que l'altre sí que hi ha documentals, però són normalment documentals llargs sobre aquest cas, jo no n'he trobat que digui valen la pena. O sigui, el més ben fet sobre aquest cas és el que trobareu a Netflix. Tot i que he de dir que jo trobo que és molt de part aquest documental. No crec que sigui la mateixa Linda va denunciar Netflix perquè deia que donaven només una visió centrada en el testimoni de la Dawn Hopkins i que ella, bueno, que no havia tingut ni veu ni vot i que sortia damnificada de tot plegat. O sigui que jo apostaria per aquest documental i poc més, eh?
2: Sí, és que si busqueu per si més no, a mi em passa, no? Quan busqueu a Google la informació d'aquest cas, el que et retorna és el documental, no el cas.
1: Sí.
2: Més que informació del cas és informació sobre el documental.
0: A més, ella amb qui té confiança és amb el Hopkins, no ha anat amb altra gent al seu testimoni i ha creat, jo què sé, més llibres al voltant del fenomen o altres documentals.
1: Doncs ja que no hi ha mandanga, diguem, cultural, només hi ha el documental de Netflix, que si el voleu veure el teniu allà, és fàcil de veure.
0: Són tres capítols, uns 40-50 minuts.
1: Sí, una hora i mitja, dues hores com a molt. Anem a un tema que ens ha costat 7 capítols arribar, que són els famosos Hombres de Negro, els Men in Black.
0: No és ben bé així, perquè ja l'anterior cas vam parlar de que hi havia anat el Blue Book.
1: Sí, però no és el mateix.
0: Sí. En realitat sí. En realitat es considera que a través del Blue Book apareixen els homes de negre. Una banda i els investigadors i els altres siguin els que callaven les boques.
1: O sigui, eren la força armada del Blue Book, diguem.
0: Armada tampoc era, més aviat coaccionar o fer venir por a la gent perquè no parlessin. Que és el que ens trobem en aquest cas a la Linda Napolitano, que va tenir visita i persecucions d'homes de negre que, segons diu ella mateixa, intentaven que no expliqués la veritat del que havia vist. També hi ha l'altra branca que a mi em sembla molt interessant, com hem comentat, que és el fill, que fins a quin punt no sabem si va ser fecundada dins aquell ovni, i aquest nano en realitat és un experiment del govern, cosa que també hem vist a Expedient X recurrentment en diferents casos, fins i tot l'Escali va estar prenyada d'extraterrestres, se suposa, i que també se suposa o podem sobreentendre que aquests homes de negre feien això, un control sobre ella, i estaven interessats en la criatura, perquè la criatura també, no sabem fins quin punt la seva mare li va menjar el tarro, que suposem bastant que es creu també una mica, o es creia una mica al centre de l'univers, i que ella era una cosa una mica especial per això, per ser potser fill d'extraterrestres o alguna cosa així. O sigui que sí, aquí tenim la primera aparició dels homes de negre que podríem titllar exactament d'homes de negre, tot i que tampoc són els més raros que hem vist en els casos d'abduccions, n'hi ha anteriors que ja són més raros. No hem parlat de John Keel, que en tindríem que parlar si no és aquest any, un altre any, perquè els homes de negre de John Keel em semblen més interessants que aquests que toquen de peus a terra. Però bueno, que sí, que és la visió que tenim dels homes de negre, en aquest cas, apareixen aquí i perseguien a la Linda perquè no expliqués, segons ells, la veritat de tot plegat.
1: Bueno, i també segons ella, a saber si és veritat.
2: Clar, és que de fet ella s'inventa aquests homes de negre.
0: Bueno, no ho sabem.
2: O sigui, el Danny Richard, aquests famosos, són bàsicament homes de negre.
0: Però no ho sabem si s'ho va inventar.
1: Però podem dir que els homes de negre aquests
0: potser estan basats. Va haver una persecució enmig de la ciutat amb una furgoneta, o sigui...
1: Sí, que amb ella la van perseguir per enmig de la ciutat amb una furgoneta.
0: Sí,
2: per això tal com ella escriu en una carta.
1: Clar, és
0: segur que hi ha testimonis.
1: Hi ha algú que...
2: perquè, el contingut és preciós, perquè li demanaven que es tragués les sabates amb la parafília aquesta de la sabateria per veure si tenia els dits, no? Perquè per algun motiu es podia saber si era humana o no. Per aquí
1: m'estàs dient que els extraterrestres no tenen dits als peus?
2: Sembla que n'havien de tenir tres, una cosa així, de grans.
0: Recorda que hi ha gent que és palmejada, que té els tallons ajunts, com en Santi Millán, i aquesta gent és sospitosa.
1: No he vist mai els peus de Santi Millán.
0: Sí, els ensenyen mil vegades, tio. Sempre li fan una entrevista. És veritat que tens els dits així palmejats? Sí, mira, t'ho ensenyo.
1: També ensenyava una altra cosa en un vídeo que es va
0: filtrar. No, no es deia, perquè estava dins l'objecte.
1: Exacte.
0: L'abducció era interior.
2: Però, a veure, descobre que hi ha un Wikifit, men, i hi ha Santi Millán's fit.
0: Veus?
2: Que no obriré per evitar que
0: pues jo hi vaig de cap. Wikifit.
1: Clar, per tant, una cosa, això dels homes de negre, per tant, els trobarem en altres casos d'abduccions o això no és, només quedarà en aquest cas?
0: O sigui, existeix,
1: els homes de negre existeixen?
0: Això depèn de qui li preguntis. A veure, al cap i a la fi, els homes de negre podrien ser una visió mitològica de simple agents que van a fer preguntes a la gent que ha tingut contacte amb...
1: Ja, però algú els ha de pagar el sou, no, mitològica.
0: El govern, però poden ser agents de govern perfectament.
1: Clar, però això ja sí, hi ha proves? Tu, Francesc, que sí, tens amics a la CIA i tal?
2: Estic recordant un cas ara de... Intentaré fer-ho resumir, no?
0: Per cert, Ferran Torres apareix dins de Wikifit Men.
2: Doncs...
0: És l'apunt que vull fer.
2: Val. Hi ha molt per... Necessitem un pànic a la ciutat sobre això.
1: Sobre Ferran Torres, tot ell és pànic.
2: No, de peus. Ah. En el seu moment, quan jo vivia a Florida, conec un veterà de Vietnam i fan un passi Project Winter Soldier, que no és el personatge de Marvel, és un documental que es fa a principis dels anys 70 amb testimonis de soldats que han tornat de Vietnam.
1: Sí.
2: I és quan comencen a explicar doncs, les coses, les malifetes, les trapelleries que han fet allà, que inclouen des de cremar
1: viles
2: fins a obrir dones en canal des de la vagina fins al coll, no? Amb un punyal. I el paio aquest és convidat a parlar públicament a Gainesville, en el seu moment, no, als anys 70 o 80, sobre el fenomen, i no és fins aquell moment que explica, o sigui, ell pràcticament havia oblidat el que havia fet durant la guerra, fins que no ho verbalitza. Ell sempre havia pensat que ho havia fet per patriotisme i llavors comença a donar-se de les barbaritats i es converteix en el hippie que vaig conèixer fa, no sé, 15 anys. Doncs un dels professors, que va ser professor meu d'anglès quan jo prenia anglès a Florida, ell feia fotos d'aquell esdeveniment en el campus de UF als anys, no sé, 70-80, i poc després d'aquell fes fotos li va aparèixer un ex-estudiant seu a l'oficina i per comunicar-li que ara treballava per la CIA i que... Molt bon dia, adéu.
1: Ah, ja està.
2: O sigui, ja va ser una amenaça velada, això explicat per al professor ja retirat quan a mi em feia classes d'anglès en el 2010-2011. Em deia, va ser evidentment una amenaça velada per un ex-estudiant que sabia de mi i de les meves inclinacions ideològiques i li van arribar veus o el van fer servir per bàsicament espantar-me una mica de que deixés de fer fotos en segons quins espectacles, esdeveniments i comunions i batejos, no? Sí, clar, els homes de negre, o sigui, mira, un altre cas, l'enèsim cas de professor que l'han contractat perquè és negre en alguna universitat anglosaxona, no? I aquest, el Joseph Arday, doncs quan comencen a fer preguntes sobre ell apareixen homes de negre per fer callar periodistes de que no parlin massa sobre el tema. O sigui, totes les institucions tenen els seus propis homes de negre per cancel·lar determinades línies d'investigació.
0: El que passa és que dins el món de l'ufologia s'ha agafat això dels homes de negre i per això dic que John Keel és molt important, perquè és el primer que apunta que potser simplement no són homes sinó que són alguna cosa més. Hi ha teories que diuen que són fins i tot robots, altres que són barrejats amb extraterrestres. Sí, per això dic, els homes de negre existeixen? Suposo que no, tal i com els entenem des del punt de vista ufològic, però que existeixen agents governamentals controlant el que es fa, sempre ha existit, i a tots els països.
2: A veure, el que envien a Andorra, el govern d'Espanya que ens han donat entre tots, què es pensava que són? Quan envien allà Emilio Pino, Eugenio Pino i Villarejos i coses d'aquestes. Són homes de negre, el que passa que són gent que mira el Real Madrid, però i llegeix el Marca, però són homes de negre.
1: Val. Bueno, doncs queda clar. Espero que surtin en els dos, tres programes que queden. Espero. Va, si us sembla, si no teniu res més a afegir, ho deixem aquí. Recordeu que ens podeu seguir a xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, usuari de la nit més fosca. I si voleu, també us podeu fer mecenes del programa a Patreon o a iVox Premium, on, per una petita aportació econòmica, res, a voluntat, un euro i mig, dos, tres, a partir d'aquí el que vulgueu, tindreu un programa extra a l'estiu cada 15 dies, a la etapa regular, a l'hivern, cada setmana, amb un cas de crònica negra. Res més per avui. Bona nit, Francesc.
2: Bona nit.
1: Bona nit, Jacint.
0: Bona nit, porteu-vos bé.
1: I bona nit a tots vostès, i recordeu que a l'estiu la nit més fosca és pànic a la ciutat.

species and violence. Toys and money, guns, drugs, beauty.

0: fiesteros i fiesteres, benvinguts una setmana més al millor programa de música de ball de Xarxa de Rhythm i Zatenza.
1: DJ Flecky.
0: Soc DJ Flecky i a partir d'ara no pararàs de ballar l'autèntica música de ball de tots els estils. També en la nostra col·lecció amb els nostres DJs col·laboradors, amb una gent de 40 anys DJs. 2 hores de festa que no pararàs de ballar, gaudint al màxim de la millor música de ball. Soc DJ Flecky i aquí comença el Rhythm is a Dance al Summit.
1: Rhythm is a dance.
0: Comencem!
2: Nos vamos de fiesta. Te subes.
0: Salve família, anem a gaudir d'aquesta peça que te la vaig presentar la setmana passada com una autèntica novetat del segell 73 Mothic. La nova creació de PG2 i Landerbeat, amb aquest gran clàssic en versió actual, Simplicity. Comencem així de bé, espai.

Let Be. Aquesta versió actual gràcies als segells 73 Music, que la vam presentar la setmana passada com una novetat. La recordem avui, que és una meravella. So actual.

fer-te ballar amb aquesta bona música. I ara un altre clàssic sou actual, el gran tema de Underworld, Arbona Sleep. Un altre clàssic amb remix actual 2026. Quina meravella!

la versió actual d'aquest gran clàssic de Underworld, el Bon Sleep, amb aquest so 2026. Som més tecno, més relaxant. Sons de qualitat, sons actuals que

0: Les millors sessions dance, trance, màquina, hardcore i moltes més les trobes aquí, gràcies a tot l'equip de Quarantine DJs. Pots seguir-nos a través de Facebook, YouTube i Twitch. Vinga, som família, ja estem connectats amb la formació de Quarantine DJs. Avui està entre nosaltres el gran DJ Irra. Muy buenas, compañero. ¿Qué tal, DJ Irra? Bienvenido a Rhythm Meets the Danger. Ya estamos todos preparados y conectados para disfrutar de tu sesión acá. Me has comentado que hoy bailaremos como locos con un buen sonido maquinero. Pues venga, compañero, vamos a darle caña desde Quarantine DJs, el gran DJ Irra Ansasio. ¡Venga, Sammy! ¡Vamos, DJ!
1: Hi va haver una època que se'n deia l'edat de pedra, i és perquè tot es feia a base de pedra. D'aquesta època actual jo crec que en diran l'època de les pastilles, sobretot els tranquil·litzants. Escolteu, la gent avui, qui no li va malament el negoci, no li funciona el cotxe, no troba...

0: Quiero ser maquinero.
1: DJ Flecky et punxa la màquina actual.
2: Som-hi, família, arriba la màquina més actual i arriba aquesta novetat que fa molt poc ha sortit en exclusiva per vosaltres. De Aguilar versus Dr. Jagger. Fuck on me. They're the hard makers. Novetat, som maquineros.

més cantadeta. Avui la versió més maquinera. Sí, família, això és un festival, això és el ruïda més de nens. Moltes gràcies per ser-hi. Gràcies per connectar amb nosaltres a través de l'FM, des de la web i també des de nota.

Vinga, soy familia, una mica de so hardcoreà amb aquesta novetat de Mad Warriors, Light Party. Vinga, aquesta família hardcoreana, salit a liar-la. Com ens agrada aquest festival. Som-hi, som-hi, som-hi.

des del Rovell de més anys de família. Aquí només balles la millor música de ball. Som-hi, una altra novetat. La peça de And Your Fist. Això vol dir tralla de la bona. L'última creació, The Game. S'ha dit a liar-la.

0: escoltar Hardstyle.
1: I família, amb això tancarem la festa d'avui amb mica de so Hardstyle amb Daniel Kane. Hardstyle, baby!

que la ballen aquí en el Rhythm Meets the Danger. Hem escoltat aquesta peça de Daniel Kane, Hostile Baby. I amb això tanquem la festa d'avui. Tornarem a repetir aquí mateix la setmana que ve, matí, dia, mateixa hora.

There's a land that I have.

another world I created?

platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ya no me quiere ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que me da, castiga el cielo oscuridad, como si lo noto fuera.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.